Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bec Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marini.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: iCat.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

són parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant

0: venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Type.
1: Activa el mode estiu. Escolta i canta.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Escoltes, ICAT.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Conte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Conte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Conte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris, per tant jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blau Mut ens tenim un agraïment mutu, i aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Conte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conte Arnau gràcies a ells, i ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Conte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones, excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Xpeed és una de les curses de hike and fly més dures del món, que combina aquestes dues disciplines, caminar i córrer i el parapent. La prova, que es fa des de l'any 2012, travessa els Pirineus de costa a costa i enguany celebra la seva 7a edició, ja que es fa cada 2 anys combinant-se amb la X-Alps. La Xpeed va començar aquest diumenge a Hondarribia, al País Basc, i els 50 participants d'arreu del món d'aquesta edició, que és el rècord de participació, tenen fins a 7 dies per completar-la i arribar a la meta situada al Port de la Selva. Els pilots només poden estar en moviment 14 hores al dia i hauran de passar per 8 balises de manera obligatòria. La majoria la superaran volant, però n'hi ha un parell on han de signar en un panell. La segona d'aquestes és a Sant Joan de les Abadeses, a la zona de la Coromina del Bac. Xavier Sant Fulgencio, del Club Vol Lliure Cavallera, que és una de les entitats organitzadores de l'Xpeed, explica la importància d'aquesta balisa.
2: Aterratges com el de Sant Joan implica una regrupació. Tu imagina, tu vas volant a 3.500 metres d'alçada i has d'aterrar a Sant Joan. Sí o sí, no pots seguir i anar tirant cap a la meta, com en les altres balises. Això implica, primer, que no has d'arribar molt a la Sant Joan, perquè és perdre temps, vull dir, hauries d'arribar més baix, i que et regruparàs amb gent que potser la tens més enrere. Després de Sant Joan, tu signes i has de tornar a volar. Si és tard, has de quedar a dormir, perquè ja no podràs fer res, o pujar dalt de la muntanya i dormir dalt de la muntanya. Llavors, clar, és un tema de ficar una balisa d'aterratge, com es va fer fa 2 anys a Núria, implica que pots canviar la classificació, depenent de com vagin de separats, és pel fet d'aquesta balisa de Sant Joan.
1: Es preveu que dimecres o dijous els primers participants puguin arribar a Sant Joan de les Abadeses. Els 50 parapentistes també estan acompanyats d'una assistència per tal d'afrontar la cursa amb garanties.
2: Els equips estan composats del pilot i un assistent, però pot ser més gran l'equip, diguéssim. O sigui, oficialment hi ha aquests dos, però pots tenir un que sigui el cuiner, pots tindre massagista, això depèn de la capacitat, els amics i els diners de cada equip. Generalment van entre 2 i 3 persones i es van tornant. A vegades no tots poden fer tot el recorregut dels assistents i es van tornant.
1: La cursa té una distància de 528 quilòmetres en total. Hi ha un participant de 7 cases, en Guillermo Monroy Rosset, i la italiana Francesco Mugianesi, que viu i entrena aquí a Catalunya i de fet pertany a la selecció catalana. Hi haurà una participació de nivell amb la presència del campió mundial i europeu, el francès Pierre Remy, el debutant i segon classificat de l'última edició, l'alemany Christian Schuck, o antics guanyadors com l'austríac Simon Oberraune i el suís Krigel Maurer.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slime T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo ja, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
3: ¿Qué estás tocando?
4: Una canción que he compuesto yo.
3: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
4: No los...
3: La tocaste para ella, tócala para mí.
4: Bueno, es que no la recuerdo...
3: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
4: Sí, jefe.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un lot frontal. L'itinerari serà sorpresa.

0: notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. En uns minuts està previst que comenci la compareixença del president espanyol Pedro Sánchez davant el ple del Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Ho farà en plena investigació del cas Leire i després de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge Calama i de la sentència que condemna a 24 anys de presó el seu exministre José Luis Ábalos. Sánchez no només toparà amb les peticions de dimissió del PP i de Vox, sinó també amb els retrets dels seus socis d'investidura. Per la seva banda, Esquerra i Bildu reclamen que ompli de contingut el que queda de legislatura. I el PNB situa el llindar de la continuïtat en l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. I els bombers han atès 175 serveis durant la revetlla de Sant Joan durant la passada nit, segons ha explicat el cos d'emergències. Els serveis s'han concentrat principalment en petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com en actuacions preventives derivades de l'ús de material pirotècnic i fogueres. També s'han atès incidències puntuals relacionades amb la mobilitat i l'activitat pròpia de la revetlla. Els bombers apunten que, tot i aquest volum d'incidències, la franja ha transcorregut sense cap incident greu destacat. I d'altra banda, es manté activat el pla Alfa per risc molt alt d'incendis durant la jornada d'avui a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria dels municipis amb aquest risc es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat 4 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dilluns, coincidint amb aquesta onada de calor. Són dades del sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a les 43. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I d'altra banda, l'Ajuntament d'Olot vol poder presentar-se com a acusació en els casos d'ocupacions delinqüencials. Així ho diu l'alcalde Agustí Arbós, que seria un pas més per poder frenar un fenomen que suposa un problema per a la seguretat i la convivència a la capital de la Garrotxa, segons assegura Arbós. I tanquem amb els esports. En futbol sala, derrota del Barça al tercer partit de la final a la pista del Pozo per 5-4 amb un gol dels murcians quan només quedaven 5 segons per al final del partit.
1: Notícies en xarxa. El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast. El nou FM, el nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.

0: El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24/7.
2: Avui, un cotxe per moure'm.
3: Demà, una furgoneta per treballar.
2: I demà passat, un monovolum per viatjar.
3: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
2: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
3: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
2: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
4: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà

0: xarxes en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
3: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
2: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions informades. Segons ha dit la dreta, pretén instaurar una percepció de corrupció generalitzada que no existeix. I aquí a casa nostra, els bombers de la Generalitat han rebut entre les 8 de la tarda d'ahir i les 8 d'aquest matí 1.407 avisos relacionats amb la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Com és habitual, han actuat especialment a les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria dels avisos han estat per incendis urbans, majoritàriament de contenidors o incendis de vegetació. El Servei d'Emergències Mèdiques, d'altra banda, ha traslladat 3 persones en estat lleu a l'hospital en un incendi d'habitatge a Badalona, i aquest matí una vintena de dotacions treballen en un incendi forestal a la Sénia, que això sí, ja està estabilitzat. I al fil del tema d'incendis, es van activar el Pla Alfa per risc molt alt a 132 municipis de 12 comarques del territori. La majoria dels municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Parlem també de cultura, perquè el Departament de Cultura posa en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegite Premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i apropar així el servei de biblioteques públiques. Poden participar-hi fins a 2.500 infants i joves que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca, i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys i una tercera per a equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà i anglès i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar en les classificacions per optar a més premis. I tanquem amb els esports. En hoquei patins, l'Igualada es proclama campió de l'hoquei Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la final ahir a la pista del Liceo a la tanda de penals, i remunta així una eliminatòria que va començar amb un 2-0 favorable.
1: Notícies en xarxa. Notícies en xarxa. El 9 FM.

0: nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
1: A ALR tenim el vehicle que busques.
2: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
1: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a ALR.cat.
3: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
4: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
3: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsacalm.
4: Ah, sí? Què té d'especial?
3: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
4: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
3: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
4: I com s'hi pot contactar?
3: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
5: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
6: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
5: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
6: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
5: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
6: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.

0: 11 us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
1: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
0: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Segons ha dit, la dreta pretén instaurar una percepció de corrupció generalitzada que no existeix. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor i li ha demanat que dissolgui les Corts Generals i convoqui eleccions. I en successos, el conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, a la comarca del Segrià, durant aquesta revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'home va perdre la vida en un accident al camí de Conillers per causes que s'estan investigant. En un primer moment no es va localitzar cap vehicle a la zona, però no es descarta la implicació d'un altre cotxe en l'accident. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I en mobilitat, la circulació de trens a l'R4 s'ha interromput entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord per la caiguda d'un vehicle a les vies. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 9:45, quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragas i Barret de Sabadell i s'ha precipitat a les vies del tren. El vehicle ha quedat bolcat, però tots els ocupants han pogut sortir. Un d'ells ha quedat ferit de més consideració que els altres. L'operadora del servei Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions. D'altra banda, recordem també que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria es concentren a la Noguera, al Segrià, a les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. També el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en els esports, en bàsquet, avui caixa o faixa pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València Bàsquet. A partir de les 8, els de Xavi Pascual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La matinada de dijous a divendres, cap allà a les 3, es va produir un nou tall del servei de fibra i de telefonia mòbil a Sant Joan de les Abadeses i els clients de Movistar es van quedar una altra vegada sense internet durant més d'un dia, ja que els operaris hi seguien treballant aquest dissabte. Tot apunta que va ser un nou robatori de coure entre Ripoll i Olot, però no està confirmat. Els talls de fibra i telefonia mòbil són constants al Ripollès, ja sigui a la vall de Camprodon, a la de Ribes i també a Sant Joan. Molta gent comença a estar farta de quedar-se sense cobertura mòbil i internet i es passa a altres companyies com Catalunya Telecom, que és una operadora de telecomunicacions 100% catalana que ofereix servei de fibra i telefonia mòbil. Sentim a l'assessora comercial de Catalunya, Gemma Esquerrà, parlant dels primers que solen fer el canvi.
2: Els primers que fan el pas quan hi ha una avaria d'aquestes i sol ser bastant instantani, o sigui, al mateix dia, són comerços i gent que teletreballa. Un comerç avui en dia, quedar-te sense wifi, és desastrós perquè tens tots els preus a l'ordinador, no pots cobrar amb targeta, és bastant desastre i la gent es desespera molt. I al final nosaltres oferim exactament les mateixes prestacions que qualsevol gran empresa, però ho fem més senzill. De fet, l'atenció pel client aquí al Ripollès soc jo, que em poden escriure directament per WhatsApp, o la meva companya Melanie, que està a la botiga de Ripoll. Vull dir, és molt més senzill que trucar 012, et surt una màquina, et surt una persona que no ho sap.
1: Això sí, pel que fa a la cobertura mòbil, treballen amb Movistar i Vodafone.
2: Sí que és veritat que jo aquí a Sant Joan sempre aconsello més Movistar perquè, per exemple, a Ogassa no hi ha cobertura, a la muntanya, la de Vodafone és bastant més justa. Però quan hi ha aquests talls, els clients que han triat la cobertura Movistar amb Catalunya Telecom es queden sense cobertura. Vull dir que sense wifi a casa no es queden mai. Vull dir, poden arribar a casa, ara més ha sortit trucades per wifi. Vull dir que un cop estan a casa poden trucar normal, poden rebre els whatsapps, etc. Però sí que és veritat que amb aquests talls de Movistar

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nuramin, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'asfalt de la ronda de Castelladral de Ripoll a la C26 ja s'ha renovat al complet després de les obres que es van fer la setmana passada i que van concloure dilluns amb els treballs de pintura de les línies del tram que connecta amb el carrer Progrés. El cost de l'asfaltatge dut a terme per l'empresa AMSA ha estat de 147.000 euros que ha pagat íntegrament la Diputació de Girona. Els treballs es van dur a terme en horari nocturn per tal d'evitar grans afectacions al trànsit diari, ja que l'accés s'havia de tallar mentre es feia l'asfaltatge. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va recordar això.
2: Fa mesos que l'equip de govern va contactar amb una empresa per col·locar uns aforadors a la zona de Castelladral per verificar a veure quin era el volum de vehicles que passava per aquesta zona. Es va acreditar que en 4 mesos havien passat més d'1.300.000 vehicles per aquest tram. Evidentment no corresponen a vehicles de ripollesos. És evident que hi ha una circulació de vehicles de fora que utilitzen Ripoll per encaminar-se cap a d'altres destinacions i per tant vam considerar que Ripoll no té per què assumir dins el seu pressupost municipal el cost de poder revitalitzar tot aquest tram, no?
1: L'obra, molt reivindicada per l'equip de govern i l'oposició, s'ha completat només dues setmanes abans que la tercera etapa del Tour de França, que va de Granollers a Les Angles, passi precisament per aquell punt.

0: Us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García.
1: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
0: Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. D'altra banda, des de Junts, Míriam Nogueras ha demanat a Sánchez que deixi pas a un nou president socialista sense necessitat d'anar a les urnes, però el PSOE ja ha apuntat a la formació de Carles Puigdemont, que té al seu abast, dona suport a la moció de censura que vol plantejar el Partit Popular per aconseguir aquest objectiu. I a Rodalies, la circulació de trens a l'R4 s'ha restablert entre Cerdanyola i Terrassa Estació del Nord després d'haver estat interrompuda al voltant d'una hora per la caiguda d'un vehicle a les vies. Els bombers han rebut l'avís poc abans de 3:15 quan un cotxe ocupat amb 4 persones ha sortit del carrer Moragas i Barret de Sabadell i s'ha precipitat a les vies del tren. Renfe ja ha informat que manté el servei alternatiu per carretera, de moment entre les dues estacions i amb parades intermèdies. I pel que fa a la revetlla, la nit de Sant Joan a Catalunya ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. Del total d'arrestats, 42 han estat per delictes contra el patrimoni, 14 per lesions, 26 per violències de gènere i 36 per altres fets. Pel que fa a la meteorologia, avui es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques del territori. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. Tenim també més successos. El conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant la revetlla de Sant Joan, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en els esports, avui el Barça disputa el quart partit de la final de la Lliga CB amb l'obligació de guanyar per força el cinquè i definitiu davant del València Bàsquet. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Clavé de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar.

0: Estan molt desorganitzats i amb la fotografia hi ha molt de feina de búsqueda de fires, de búsqueda de béns, de preparar-ho, de comercials, de tot això. Però com vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

0: Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: I gotta find peace of mind. See, this is what that voice in your head says when you try to get peace of mind.

0: minutes.
1: No, all right. Yeah.
2: ¿Me dices tu nombre, por favor?
3: Mi nombre, Peyu.
2: De acuerdo, Peyu.
3: No, Peyu no, Peyu, con I.
2: Bien, Peyu, Peyu.
3: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Conte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Conte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Conte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blau Mut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Conte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Conte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

Us parla Eduard París. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negar taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García. Sánchez també ha negat que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. I al fil d'aquests casos de corrupció, el jutge José Luis Calama, citat a declarar com a investigat en el cas Plus Ultra, l'empresari Julio Martínez, amic de l'exvicepresident Rodríguez Zapatero i propietari d'Anàlisis Relevante, una de les empreses investigades en el cas. El magistrat insta Martínez a compareixer davant l'Audiència Nacional el pròxim 21 de juliol a les 9 del matí. I aquí a casa nostra, la nit de Sant Joan a Catalunya ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la rebel·la. Els agents han desplegat i han aixecat 7 actes per infraccions a la llei de seguretat ciutadana i així mateix el telèfon 112 ha rebut trucades per 10.260 incidents, un 16% menys, això sí, que l'any passat. D'altra banda, també recordem que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis durant la jornada d'avui a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 d'aquesta tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en mobilitat, la circulació de trens a Rodalies de les línies R2 i R2 Nord entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu està a hores d'ara interrompuda. Segons ha informat Adif, els trens han deixat de circular per una incidència relacionada amb el subministrament elèctric. La mateixa font ha explicat que s'està treballant per resoldre el problema amb la màxima brevetat possible. I en successos, el conductor d'un patinet ha mort en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant aquesta revetlla de Sant Joan. Amb aquesta víctima són 65 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I tanquem amb els esports. En futbol sala i derrota del Barça al tercer partit de la final a la pista del Pozo per 5-4 amb un gol dels murcians quan només quedaven 5 segons de partit. Demà, quart partit de la sèrie a partir de les 9 de la nit. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Segur que recordeu el brot d'antivirus del mes de maig en un creuer que havia passat per l'Argentina i per Xile i que es va saldar amb 3 morts, com a mínim confirmats. Per un moment, el pànic a una nova epidèmia ens va sobresaltar. Després de l'experiència de la Covid, podrem arribar a viure amb serenitat aquestes crisis? Joan Salicru en parlarà a la conversa amb Antoni Trilla, doctor en medicina, epidemiòleg i cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, i Fabiola Leitón, doctora en filosofia i professora d'ètica a la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó. Al suplement IE parlarem de la instrumentalització que fa l'extrema dreta de la religió amb Elvira Duran i recollirem la recomanació literària de Concha Perramon. Per acabar, dedicarem el like al llibre de Mercè Pujades, Tries invisibles, editat per Les Hores. Són 19 relats, 19 històries, en què els protagonistes viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o bé a fugir-ne. En parlarem amb l'autora i explorarem amb ella diverses maneres de viure. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura. Doncs avui m'agradaria tirar una mica enrere i recuperar la visita de Lleó 14 a Espanya, que en total va estar-hi del 6 de juny fins al divendres 12 i va passar per Madrid, Barcelona i, finalment, per les Palmes de Gran Canària i Tenerife, on va visitar el centre de migrants Les Raïces. Allà on va anar va plegar moltes persones, però també va deixar un parell de debats socials amb la seva presència i les seves paraules.
0: Coneixent-te, Carles, sospito que vols parlar del discurs que va fer el Papa al Congrés dels Diputats.
2: Sí, en vull parlar, potser no n'opinaré gaire avui. De fet, només m'interessa el fet de que ell parlés davant del Parlament i el que va dir, però també perquè va ser el primer pontífex de la història que ha parlat al Parlament espanyol i doncs el que va dir no va deixar indiferent a ningú. En primer lloc, va deixar clar que venia com a líder religiós i no pas com a cap d'estat, i més tard va parlar de l'urgència per acollir respectuosament els migrants i va afirmar que la tecnologia no és neutral. Fins aquí tot bé, però quan va obrir el meló de l'avortament i l'eutanàsia va començar el debat.
0: Bàsicament perquè em va fer una crítica.
2: Sí, de fet, el que va dir va ser que la defensa de la vida humana és una meta de la civilització i que la llei perd el seu significat més profund, que és servir i protegir tothom. Hem de tenir en compte el cas recent de Noelia Castillo Ramos, a qui se li va practicar l'eutanàsia el passat 26 de març i que va encetar un gran debat que fins i tot va arribar a ser comentat per Donald Trump, que també et diré, ho comenta tot. A més, aquest discurs el va fer davant d'una cambra que el va convidar, però que també ha impulsat tant la llei de l'avortament com la de l'eutanàsia.
0: Per tant, el Papa va defensar la postura de l'Església sobre aquestes qüestions, però què més va generar polèmica de la seva visita?
2: L'altra qüestió que va generar polèmica, i aquesta potser és de la qual s'ha parlat més de manera, diria, als carrers, ha estat sobre la despesa pública que s'ha fet per rebre a Lleó 14. Sobretot han estat col·lectius laics que van criticar que es vengués el que consideren un acte religiós com una visita d'un cap d'estat i van demanar que no es pagués amb diners públics. En total, el cost estimat va ser d'uns 25 milions, del qual un 20% el van assumir les administracions públiques, tot això sense tenir en compte les aportacions en espècie que van fer les institucions, com les cessions d'espais, dispositius de seguretat, mobilitat, neteja o el trasllat dels papamòbils.
0: Això és el que, com bé deies, criticava, no?, en part el sector laic, però hi ha altres opinions al respecte?
2: Clar, hi ha diferents opinions a tot arreu, ja sigui des de les institucions i també a peu de carrer, però sobretot des de les institucions eclesiàstiques. Per exemple, la Conferència Episcopal Espanyola va elevar l'impacte econòmic de la visita per sobre dels 100 milions i, per tant, asseguraven que el retorn era clar i que no suposava una gran despesa. Però aquí el debat que em sembla a mi que s'ha de plantejar és amb què hem de gastar els diners públics. I em sembla que és difícil arribar a un acord perquè cadascú escombra cap a casa seva.
0: Imagino que el fet que Espanya sigui un estat confessional també deu tenir un pes en la disparitat d'opinions que comentes.
2: Clar, aquest és un altre punt important. El fet que Espanya sigui un estat confessional també va ser un dels motius pels quals alguns partits polítics no estaven d'acord amb la compareixença del Papa al Congrés.
0: Carles, gràcies per posar aquests temes sobre la taula. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: Quan Marian Satrapi tenia 10 anys es va preparar per anar a la presó. O això és el que diu la protagonista de Persepolis, el còmic sobre la revolució islàmica a l'Iran vist a través dels ulls d'una nena, l'alter ego de l'autora. Amb el seu llapis, Satrapi va aconseguir dibuixar somriures arreu del món amb una història tan poc alegre com la de l'Iran en els últims anys de la dictadura del Shah i els primers de la teocràcia de Khomeini. Satrapi era una nena nascuda en una família d'esquerres, de pares amb professions liberals i amb un oncle que primer va ser empresonat per la policia del Shah i més tard assassinat pel règim dels ayatolars, acusat de comunista. La novel·la gràfica que va triomfar arreu del món no explicava el país a través dels grans fets històrics, sinó amb els ulls d'una noia que escolta Iron Maiden i Led Zeppelin amb cintes de caset de contraband mentre al seu voltant el món s'ensorra. Gràcies al dibuix va aconseguir transformar en art el rastre de sang que va atacar l'Iran en aquells anys. Un art en blanc i negre com si l'absència del color retratés també la grisor i la pèrdua de l'alegria al país. La nena que s'imaginava que seria presonera política va marxar a Europa i va triomfar com a dibuixant i cineasta a França. Fins al final va continuar defensant el seu país, encara que fes anys que no hi vivia. L'any passat va rebutjar la Legió d'Honor, la màxima distinció que es pot rebre a França, perquè va considerar que el país tenia una actitud hipòcrita amb l'Iran. La seva última obra va ser la coordinació del treball col·lectiu Dona, Vida, Llibertat, un còmic d'homenatge a Mahsa Amini, la jove a qui la policia de la moral va torturar fins a la mort per no portar el vel ben posat. Satrapi ha mort aquest mes de juny a París als 56 anys, precisament en un moment en què l'Iran torna a estar al centre de totes les mirades. Segons ha explicat la seva família, ha mort de tristesa, incapaç de superar la mort del seu marit ara fa un any.
0: La Covid va marcar la nostra manera de viure durant molt de temps, però seríem capaços de passar per una altra pandèmia? De seguida ens hi atinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Així es devia sentir molta gent durant la pandèmia, durant el confinament.
1: I qui millor t'ho pot explicar que els stay homes?
0: Home.
1: Pues he escollit els stay homes perquè són els que estan al front de la pandèmia a nivell musical, perquè ho van petar gràcies també a un artista estadounidenc, a un crooner d'aquests que canta...
0: En Michael Bublé.
1: Ah, exacte, gràcies. És que no m'hi cap en el cap tots els
0: noms. Es va complejar una cançó d'alguna manera, no?
1: Bueno, els hi va dir que eren el millor que havia passat en molt de temps. També s'ha de netejar algú les orelles, però bueno... A la música que estem escoltant està super ara produïda, que són ja dels discos gravats en estudi, i que, veritablement, segons en quina època de la meva vida, m'haguessin agradat molt i moltíssim. Però bé, aquí cantar amb el Canca, estamos mal.
2: Pero es lo normal, que esté en la mierda, es lo más natural.
0: De fet, com deia, jo crec que molts ens sentíem així, no? Estem malament en alguns moments, alguns més, alguns menys, però era el normal, era la norma general, Carles, i aquest grup va posar música des del seu balcó, des de la seva terrassa, de fet.
3: Sí, crec que també ho vam acceptar molt, perquè com que tots estàvem igual...
0: Exacte.
3: No ens sentíem sols, per dir-ho d'una manera, encara que estiguéssim aïllats. Parlarem de tot plegat, perquè a inicis de maig, tres persones van morir després d'un brot d'antivirus en un creuer que navegava per l'oceà Atlàntic. Les infeccions per antivirus acostumen a estar relacionades amb l'exposició ambiental, com el contacte amb l'orina o la femta d'arrossegadors infectats, però en casos excepcionals es pot transmetre entre persones i provocar malalties respiratòries greus. Això sembla que sigui molt difícil de que ens ho transmetem entre uns i altres, però segurament molta gent recordarà el que ens deien al principi de la Covid. Després, uns dies més tard, el creuer va arribar a Tenerife, a les Illes Canàries, on la població, que recorda amb força la pandèmia del coronavirus, doncs va rebre dividida els passatgers. Per molt que a mi em diguin que és molt difícil que m'encomanin aquesta malaltia, ja no m'enfiaré perquè el mateix em vau dir l'any 2022.
0: Clar.
3: Per això...
0: 2020. És aquella lluny,
3: 2020,
0: eh?
3: Sí, perdona. Sí, sí. Sí, queda molt lluny i em sembla que sempre ens queda molt més a prop.
0: Sí.
3: Joan, llavors, doncs per això, Joan Salicru en parla a la conversa amb Antoni Trilla, doctor en Medicina, epidemiòleg i cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, i Fabiola Leiton, doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona i professora d'Ètica a la Facultat d'Infermeria de la mateixa universitat, que segurament ells no han oblidat quan va començar la pandèmia.
0: Us deixem amb aquesta conversa.

0: Les darreres setmanes ha esdevingut un brot internacional d'antivirus vinculat a un creuer que havia passat per l'Argentina i per Xile. S'han confirmat diversos casos i almenys 3 morts a l'hora de fer aquesta conversa. Hi ha passatgers en quarantena a diversos països, inclòs Espanya, i les autoritats investiguen si l'origen va ser un contacte amb rosegadors a la Patagònia abans d'embarcar rumb cap a Europa. D'això en volem parlar avui amb Antoni Trilla, conegut epidemiòleg català i degà de la Facultat de Medicina de la UB. Ho estic dient bé, Antoni Trilla?
1: Sí, sí, exactament així.
0: Benvingut a Valors a l'Alça, i amb Fabiola Leighton, que és professora d'ètica a la Facultat d'Infermeria també, d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Benvinguda també, Fabiola, al Valors a l'Alça.
2: Moltes gràcies, bon dia a tots.
0: La primera qüestió és que ens puguin explicar com es van assabentar d'aquest cas i què va ser el primer que els va venir al cap. Si vol començar vostè, doctor Trilla.
1: El cas aquest va començar a saltar, diguéssim, no tant a les notícies, que va ser també molt ràpidament, sinó a les xarxes habituals de comunicació d'alertes epidemiològiques entre diferents grups de... I realment doncs vam pensar, bueno, hi ha algun problema amb aquesta persona que ha mort en el vaixell, ja era quan s'havia mort la primera persona i tot això, i a partir d'aquí ràpidament es van començar a donar que van evolucionar molt ràpidament, i el punt clau per començar a entendre el que passava va ser quan, si no recordo malament, un pacient anglès que va ser evacuat amb avió cap a Sud-àfrica, va anar directe a un hospital, el van atendre a l'UCI, i després de fer les primeres proves, algú, que sempre necessitem algú que tingui alguna idea brillant, va dir si fos un antivirus. I això vol dir que li van demanar una prova PCR per antivirus que va sortir positiva. Aquí canvia, i allò que en el vaixell no se sabia ben bé què passa, sembla que es pot tractar d'un brot d'antivirus. I per resumir-ho en dues paraules, un brot d'una malaltia coneguda, però amb unes circumstàncies realment excepcionals, vaixell, al mig de l'Atlàntic i tots aquests lius, i també amb un component mediàtic molt, molt, molt important, i que ja per acabar-ho de tancar, en el moment que es decideix on poden aturar-se, on poden desembarcar, si es poden repatriar o no, s'afegeix un lío polític també de proporcions dables. És a dir, la ciència anava per una banda, els mitjans, evidentment, jo crec que és quasi de sèrie de Netflix, vaixell a l'Atlàntic, un que desembarca, bueno, de coses, i quan entren els polítics, com diem nosaltres, els científics, els metges, els sanitaris, estem morts, perquè passem de les pàgines de salut a les pàgines de política, i això ja hem acabat aquí tècnicament, no? Però bueno, sí, un cas realment excepcional i molt interessant des d'aquest punt de vista.
0: Per què? Perquè és excepcional i perquè és interessant?
1: Excepcional perquè fins ara, com molta gent deu haver llegit això, i encara segueixen així, és una malaltia que té un reservori animal, diferents tipus de rosegadors, cada un d'ells específic, més o menys, un determinat terreny, que en aquest cas és pràcticament, diguéssim, exclusiu de bona part d'Argentina i de Xile, poca cosa més. Això no vol dir que algun dia aparegui en un altre lloc, d'alguna altra província argentina, però de moment està localitzat allà, que allà el coneixen bé, que han tingut diferents brots des de fa més de 20-30 anys, aproximadament, alguns d'ells també importants, i que aquest virus, antivirus, que n'hi ha, per exemple, a Nord-Amèrica n'hi ha un altre amb un nom diferent, a Europa n'hi ha diferents que fan una altra malaltia, però aquests en concret, els de les Amèriques, fan afectació pulmonar força greu. I fins ara, la transmissió de persona a persona d'aquest virus en concret, de l'antivirus, era una cosa que se sabia, però com sempre passa en ciència, hi ha evidències en contra, evidències a favor, que potser sí, que potser era una exposició comuna. Bueno, diguem que es podia admetre, jo crec que s'ha d'admetre, que segur que hi ha transmissió de persona a persona, però mai s'havia donat un brot amb un vaixell d'aquestes característiques, amb tanta gent de diferents nacionalitats, al mig de l'Atlàntic, però lluny de qualsevol lloc que dius, anem cap al port i ens esperem tots aquí, que va,

0: sino que también formamos parte de esta cadena, ¿no? De este entramado evolutivo que son los otros animales, que es el medio ambiente, y que por lo tanto hay una cuestión que hay que abordar y a la que hay que sentarse a conversar, que es cómo tratamos a los otros animales en distintos contextos, ¿no? El asesinato masivo de animales, ¿no? El culling, la matanza, en este caso, de posibles vectores de enfermedades, es cortoplacista, no responde a, no considera la complejidad ecológica en los que estos animales están insertos, y cuando se hace desde un punto de vista exclusivamente humano, desatendemos otros factores y nos llevan a situaciones en que, bueno, son insostenibles y son injustificables éticamente hablando también, ¿no?
1: Ha obert ja molts melons la Fabiola, que vull recordar que també és doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona, i això es notava ara en els plantejaments que ens feia. Comparteix les paraules de la Fabiola Leighton, que li suggereix això que estava dient, doctora Trilla?
2: No, sí, jo crec que té molta raó, per no dir tota la raó. Crec també que en aquests moments, com ha comentat, nosaltres tenim un marc mental que és el que ens va passar a partir de l'any 2020. Tots recordem la pandèmia. Si aquest brot passa l'any 2018, ho té una referència de pandèmia i això seria com una curiositat per entendre's i es aniria seguint, però no amb això. I tenint en compte que la darrera pandèmia abans de la Covid va ser la grip espanyola de 1918, no queda ningú viu amb capacitat d'explicar-ho, doncs per tots vosaltres ja sabem el que és una pandèmia, quedeu-vos a casa, mascaretes, restriccions, carrera per les vacunes, tot aquest follon el tenim al cap. Llavors, clar, salta la paraula virus, brot, i fixeu-vos que gran part de les preguntes o els articles que hem tingut que escriure és quines diferències té això amb la Covid? Escolti, que són dos virus, però a partir d'aquí són coses molt diferents, que no té una capacitat d'extensió. Bueno, però això és la propera pandèmia. Oh, és a dir, les coses sempre poden anar malament, però hi ha moltes bases biològiques que diuen que això no anirà per aquí. I ara jo crec que, afortunadament, entre que tothom ja està repatriat o està de quarantena, que malauradament ara tenim el següent virus titular, el virus Ebola de la República Democràtica del Congo, més a l'estret d'Hormuz tancat, més un mar de nocions i tal, doncs això, lògicament, és possible que encara aparegui algun cas més, però anirà desapareixent del focus mediàtic, llevat de coses molt puntuals, no? I això ens porta una mica a aquesta sensació que tenim els éssers humans, que crec que és un mecanisme també de defensa, però que els epidemiòlegs tenim molt clar, que és amb el tema de les malalties infeccioses, especialment si són epidèmies o són brots importants, tenim un cicle, i amb les pandèmies, per suposat, que diem de pànic i d'oblit. Quan estem al mitat del lío, estem tots en pànic, amb temor, amb por, amb enfadats, perquè la cosa, mira, perquè passa això, etcètera, etcètera, i tothom està com molt neguitós i demanda respostes i coses a fer, etcètera, etcètera, i malauradament, com ha dit també la doctora Leighton, fa cas a fonts d'informació que tampoc són del tot fiables i et pots fer un lío ràpid, i quan això ha passat, doncs per un mecanisme de defensa ens oblidem. No? Llavors tu vés a dir, escolta, que ens hem de preparar més, vale, però ja no et fan el mateix cas, per entendre's, no queda més així. Però avui, aquesta vegada, hem tornat a apretar el botó i hem entrat al principi, no tant, afortunadament, en tema de pànic, simplement amb el component polític que hi ha. Però vull dir, no poden desembarcar les Canàries de forma normal perquè igual ens contaminen les illes. I, home, escolti'm, que això no va així, que això no es transmetrà. Ja no parlem de l'anècdota de les rates submarines navegants que semblarien comandos dels Navy Seals dedicats a portar el virus a Tenerife. Això dius, clar, si algú t'explica això i a sobre és una autoritat, dius, aquí hi ha un lío de nassos. I llavors les autoritats, jo crec que també en aquest aspecte ètic, tenen l'obligació d'explicar el que està passant i quines mesures es posaran en marxa i quines mesures són raonables i quines no, però també és veritat que en general al públic el que li interessa és que li expliqui de què va això, quina malaltia és, per què aquest ratolí no un altre, per què no tenim vacuna, que els expliquin els que en saben d'això, els metges, els epidemiòlegs, els experts en sanitat animal, perquè com a mínim els hi poses les coses en situació científica i després hi ha altres que prenen les decisions. No passa quan hi ha una situació de crisi, molta tensió mediàtica, mira que nosaltres sortim, però la tensió mediàtica està molt concentrada en les declaracions dels responsables, que si són coordinades, homogènies i van bé, fantàstic, però si hi ha baralla, ja la tenim pliada. Un exemple molt clar. durant la Covid, els Estats Units, el país més poderós del món, el que va posar en marxa una operació tremenda per tenir les vacunes abans, que va ser una cosa extraordinària des del punt de vista de rapidesa en tenir les vacunes, el país, diguéssim, que tenia més ràpid i més fàcil accés a les vacunes d'mRNA, està mig vacunat i l'altre país, la meitat del país està sense vacunar. I quan tu mires per què s'han vacunat uns i no s'han vacunat altres, una de les variables principals és republicà o és demòcrata. Que faig cas al Trump o faig cas al Biden en aquell moment. I dius, tia, aquesta és una, perdó, aquesta és una variable rara. Vull dir, el prospecte de les vacunes no diu filiació política, republicanos abstenerse i demòcrates vacunar-se. Però que hi havia tal polarització que tot el que anava en contra de la vacuna era basat en un partit i unes idees i tot això, i els altres doncs, eren més a favor, per entendre's, en aquest cas, clarament de la ciència i de fer les coses com cal. No? Per tant, situació complicada, que en aquest cas de l'antivirus, insisteixo, és realitzada, però que també ha posat en valor algunes d'aquestes situacions que simplement, com sempre, suposo que després es faran 4 informes de no sé qui, 5 informes de no sé quantos, i aviam si amb algun d'aquests informes es dona amb alguna tecla que dius la propera vegada que ens passi això, potser tindríem que actuar en algunes coses d'una altra manera. Això és l'esperança que tenim sempre. Però, bueno, acabo. Es deuen haver fet, Fabiola, 300 informes de la Covid a tot el món d'autoritats de tot tipus, de tots colors i de tots els països i de tot el que et doni la gana. Tots, això. Bueno, doncs, algú els va analitzant, els altres els n'hem llegit, alguns ja no ni els hem llegit, però i això. I fa 2 dies l'OMS diu, ep, que estem molt més a prop de noves pandèmies. Atenció, que no ho hem sapigut fer bé. No sé què. I la notícia era la següent pandèmia està a la cantonada, o sigui, el dilluns, i no és exactament això. I dius, home, no hem après res. Hem après coses, moltes coses. Unes, com diuen en castellà, la letra con sangre entra. Bueno, vale, no? Altres sí. Però jo crec que aquesta idea de al tanto, passar, hem d'explicar molt bé què és això, que és un món, una sola salut, per què no hem d'interactuar amb determinades coses, per què hem de treballar molt amb sanitat animal, per què hem de tenir xarxes de vigilància, perquè si al final ens cau alguna que hem pogut detectar, preveure, tenir previst, tenir mecanismes per respondre ràpid, estarem molt bé, i si al final ens cau alguna que dius, mira, aquest se'ns ha passat totalment per sota del radar, no en tenim idea i no tenim res per fer-li front, depenent del que sigui, doncs igual tenim una pandèmia de refredats i no passa res, o tornem a tenir una altra cosa que porta als hospitals a la saturació, depenent del virus, probablement segur serà un virus, el que faci i el mal que faci. No? Per tant, bueno, és allò que diuen, esteu avisats. I acabo. El centenari de la grip espanyola de 1918, que va ser el 2018, els centres de control de malalties dels Estats Units han fet, com molts, una campanya recordant, etc etc. I jo recordo que hi havia dues fotografies, una amb color vermell i l'altra amb color blau, que era la mateixa fotografia, i que deien grip de 1918. I la primera fotografia deia we remember, ens en recordem. I l'altra deia we prepare, ens preparem. I això és el que hem de fer, en recordar-nos i preparar-nos.
1: Déu-n'hi-do, quantes coses també ha abocat a Antoni Trillo. Jo tenia una última pregunta més gruixuda, que ja està, jo crec que ja tancarem, que li adreço a la Fabiola primer, que és que fins a quin punt podem controlar aquests riscos biològics en un món hiperconnectat i ecològicament alterat. És a dir, si el problema en realitat és que estem anant massa enllà en determinades coses i que ens n'hauríem d'abstenir d'alguna manera. Li deixo la paraula, Fabiola.
0: A ver, aquí hay también, o sea, hay varias cosas. Por una parte, sí, la ciencia avanza, la tecnología avanza, el mundo se mueve, lo que decía antes, ¿no? La globalización, el comercio, el movimiento de personas. Yo creo que es fundamental confiar en la ciencia, confiar en cómo hemos construido el conocimiento científico, el avance científico y las cosas buenas que eso ha implicado para el ser humano, para que vivamos más tiempo, para que vivamos mejor. Pero eso no se puede hacer de la espalda o sirviéndonos de los otros como si fuesen meros instrumentos, porque las pandemias, porque el cambio climático, el calentamiento global, lo que nos está mostrando es que hemos puesto al ser humano en el centro de todo, ¿no? Y también rescatar la dimensión ético-política de esto, que es innegable, tal como citando al doctor Trilla, ¿no? La letra con sangre entra. Nos dolió la pandemia, ¿por qué? Porque recortaron libertades. Nos dolió la pandemia porque nos tocaron allí donde más estamos centrados en estos tiempos, que es la autonomía del individuo. La autonomía del individuo es lo central y lo más importante y lo único que importa, pareciera, ¿no? Cuando contraponemos al individuo con los, sopesamos los intereses de la comunidad, pues a veces sí, tenemos que retroceder algunas cosas para poder avanzar y procurar por la salud de todos, ¿no? Y la dimensión política que tiene esto es innegable, es indudable. Estamos gobernados por partidos, ¿no? Y hay una clara agenda por ciertas tendencias políticas, que una estrategia es acallar a las científicos, y que los datos hablan por sí solos. Si tú quieres saber de algo, tienes que mirar a los datos, qué es lo que hay, para hacerte una imagen de lo que existe, ¿no? En salud pública y en lo que sea. Y existen unas tendencias, ¿no?, globales en el mundo, que lo que dicen es: no hay que creer en esto porque esta gente quiere, no sé, el mal, o no quiere el avance, y destruye la autonomía del individuo. La autonomía del individuo es muy importante, es un principio ético muy importante, pero debe ser sopesado contra otros, digamos, principios, como son la vulnerabilidad de los otros, sopesar la cuestión de la justicia y cómo se reparten, ¿no?, los intereses, los beneficios y los riesgos de todas las actuaciones que hacemos. Y a día de hoy, los beneficios son exclusivamente para el ser humano y no para todos, para algunos, ¿no? La noticia del lantavirus, ¿por qué saltó tan lejos? Porque era en un crucero, de gente que se puede permitir un crucero, etc. El ebola apenas ahora se sabe, pero son como brotes que pasan por allá lejos. ¿Por qué? Porque estamos discriminando a ciertos colectivos de personas que pareciera que no tienen el mismo peso moral. Y ahí viene nuevamente esta visión amplia de entender y situar a los otros también en nuestro cálculo de todo, de los riesgos, de los beneficios y de quién es moralmente válido, ¿no? Y cómo tomar en cuenta los intereses de todos los involucrados, entre los que están todos los seres humanos, también los otros animales y los ecosistemas, por descontado.
1: Doncs, doctor Trilla, per acabar, tenia apuntat també quanta incertesa i vulnerabilitat està disposada a acceptar una societat moderna. És aquest el problema de fons, també?
2: Sí, jo crec que sí. Som una societat que té horror al risc, bàsicament. Sempre li agradaria que tot fos risc zero. Nosaltres ens cansem de dir, perquè més vivim cada dia, que el risc zero no existeix. I el que crec que hem de començar a treballar molt amb persones també com la doctora Leighton i gent d'això és... Això s'ha d'explicar a les escoles, s'ha d'explicar com funciona la ciència, s'ha d'explicar que la ciència blanc o negre, que de vegades anem al gris, que anem a la dreta i anem a l'esquerra. I han d'aprendre a distingir una determinada afirmació d'on ve, qui la fa i amb què es basa, de això ho ha penjat algú a TikTok i mira el que diu, amb tots els aspectes, no? Jo crec que això és important, perquè si no cada cop tindrem més aversió al risc, i l'aversió al risc tampoc és una cosa inherent a la nostra vida. La nostra vida està plena de riscos de tots tipus, i tots acceptem riscos raonables, intentem reduir els riscos que no són tan raonables, i davant d'una situació molt incerta com és una pandèmia, prenen moltes decisions al començament pel principi de precaució. No sabem exactament què pot passar, però poseu-vos un barret i un casco, perquè això us pot caure dalt del cap. I si no cau, fantàstic, però com caigui no el portes, jo t'ho haig de dir, bàsicament, no? Aquesta és una mica la idea. S'ha de treballar molt, perquè em sembla que la tendència normal és just el contrari, qüestionar la ciència, que per què es fa això, manca de solidaritat a nivell internacional claríssima en molts aspectes, i això al final és la mateixa frase, i amb això acabo: un pel món, una sola salut. I això vol dir animals, persones, medi ambient, i vol dir solidaritat entre tots nosaltres, i on arribi, però solidaritat.
1: Doncs fins aquí aquesta conversa tan interessant que han mantingut el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg català, degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, i la Fabiola Leighton, doctora en Filosofia, professora d'Ètica de la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona, també. Moltes gràcies per la vostra voluntat d'afegir reflexions, doncs, des del punt de vista ètic, no? I, per tant, poder anar una mica més enllà del que hem sentit aquests dies, i fins la propera.
2: Moltes gràcies. Un plaer, i fins la propera.
0: Que tingueu un bon dia.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes de juny, el reportatge central analitza la relació de l'extrema dreta amb l'espiritualitat i la seva dèria per instrumentalitzar-la. D'aquest tema en parlarem amb Elvira Duran, que és coautora del llibre Religions de la Terra i Sacralitat del Pobre, editat per Cristianisme i Justícia. Elvira Duran, benvinguda, com està?
1: Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè, per ser avui amb nosaltres. Per què relacionem tant la religió amb la política?
1: Bueno, jo crec que la religió, com tots els instruments humans que tenen a veure amb la identitat humana i amb la generació d'una consciència tan individual com col·lectiva, tenen sempre el risc de ser utilitzades com un instrument de poder, perquè al final condicionen la conducta de la gent, condicionen els valors de la gent, generen un espai de valors i de normes compartit, i llavors el poder sempre té la tentació d'utilitzar aquest instrument per controlar la societat, no?, i per controlar les persones.
0: De fet, suposo que això explicaria per què les ideologies autoritàries acostumen a tenir un fort lligam amb la religió, no?
1: Efectivament, o sigui, per les ideologies totalitàries, l'instrument de la religió és un instrument que genera una adhesió acrítica a grans projectes, a grans veritats, a veritats absolutes. Llavors, això dona una força a les seves propostes que genera aquesta capacitat de capilaritat a la societat i també aquesta capacitat de que la gent suspengui, les persones individuals suspenguin el seu judici més crític o autocrític en vez d'un gran projecte que els promet un futur millor, una felicitat global, però que està només garantida si compren el discurs populista complet.
0: Aquestes ideologies polítiques totalitàries pretenen manipular, en certa manera, el discurs religiós?
1: Sí, jo crec que aquestes ideologies totalitàries fan un ús pervers del discurs religiós perquè agafen aquesta part que els interessa de l'esperança que posa la gent en un futur feliç, amb una vida millor, amb una justícia, la desposeixen de tota l'altra part de la, o sigui, tota l'altra part que és inherent a la religió, que és aquesta construcció dels valors de la persona, de la defensa dels drets humans, d'una vida digna per tothom, que això ho defensen totes les grans religions. Llavors aquesta part l'obliden i només fan servir aquests conceptes més genèrics, però buits del contingut antropològic i sociològic que tenen les grans religions. Llavors ho converteixen en un discurs buit que genera aquesta capacitat de control sobre la consciència de les persones i desactiva tots aquests mecanismes, doncs, més comunitaris, més solidaris, més de compromís per un món millor, que també és una part bàsica de totes les grans tradicions religioses, però que ells conscientment l'obvien.
0: De fet, vostè exposa que li fa molta basarda quan sent que es fa referència a Déu, a Jesús o a cites bíbliques per justificar declaracions que van en contra dels drets humans, no? I recalca que el primer que li ve al cap és aquell segon manament de la Bíblia que diu no prendràs el nom de Déu en va. Creu que aquestes ideologies van a contracorrent del que es diu a la Bíblia?
1: Sí, jo crec que van a contracorrent del que es diu a la Bíblia i especialment van a contracorrent del que es diu a l'Evangeli. Un exemple molt clar que ho tenim molt a prop és tot aquest discurs de Vox sobre el tema de la prioritat nacional i aquesta idea de prioritzar la gent catalana o espanyola respecte a la gent de fora, quan tenim un Evangeli que diu clarament, no? Jesús a l'Evangeli diu clarament que ens hem d'estimar uns als altres. I que tots són germans i no parla de que uns són més germans que altres, no? Llavors, és el que dèiem, al final estàs usant un argument religiós precisament per anar en contra del principal missatge religiós, per exemple, del cristianisme, en aquest cas, no? Que és aquest que només es pot estimar Déu si estimes el teu germà. Llavors, estan fent un discurs que va precisament contra aquest principi bàsic i contra aquest compromís bàsic del cristianisme, que és aquesta estimació a l'altre, sense sense tenir en compte, evidentment, les diferències ni d'origen, ni de gènere, ni de raça, ni de res.
0: Davant d'aquesta realitat, quin paper han de jugar les institucions religioses?
1: Bueno, jo crec que hi ha un paper que estem veient aquests dies amb la visita del Papa Lleó XIV, que jo crec que és molt important, que és que les autoritats religioses de les grans religions diguin clarament i explícitament que això no es pot defensar des de la teologia i des de la espiritualitat, per exemple, de la religió cristiana o de l'islam o del judaïsme, o sigui que els grans referents tant jeràrquics o institucionals de les religions com els grans teòlegs de les religions diguin clarament que això va en contra de les creences bàsiques i que va en contra dels principis i dels valors que es defensen des de la religió. I després ja crec que hi ha un altre espai que a mi em sembla molt interessant i que és el que jo he vist també en la meva activitat com a ciutadana i com a persona que participa en projectes socials, que és que hem de visibilitzar que a la lluita pels drets humans del dia a dia en la nostra societat, els creients de les diferents religions i també la gent no creient i la gent atea explícitament o agnòstica, estem treballant pels mateixos valors humans i per defensar una democràcia que defensi els drets humans. I jo crec que això s'hauria de visibilitzar més i es veu molt poc. A vegades es veu el diàleg interreligiós o interconviccional només com un tema folclòric que compartim pregàries o música o tradicions culinàries i no visibilitzem aquesta feina conjunta que fem socialment, gent de diferents religions i tradicions, per construir un món més democràtic i més humà.
0: De quina manera pot ajudar aquest diàleg interreligiós a combatre la polarització, per exemple?
1: Jo crec que una manera que podem ajudar des del diàleg interreligiós a combatre la polarització és recordar això amb la vida de molts creients de les diferents tradicions, amb la vida de la gent compromesa al servei d'un món més just, visibilitzar això i fer també aquest esforç de visibilitzar com treballem conjuntament per una societat més justa. Jo crec que a vegades visibilitzem més el diàleg interreligiós des d'una vessant cultural, que està molt bé, però hauríem de visibilitzar més el diàleg interreligiós en aquest compromís social comú de construir una societat on tothom pugui viure la seva tradició, la seva religió, la seva cultura, però tothom contribueixi també des de la seva tradició a aquesta convivència, a aquests valors comuns i a aquesta construcció d'una societat on tots podem viure amb dignitat.
0: Elvira Duran, llicenciada en Filosofia i membre de Cristianisme i Justícia, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquests minuts i per les seves reflexions.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. El like d'aquesta setmana el volem dedicar a un llibre. Es diu Tries Invisibles, l'ha escrit Mercè Pujades, està editat per Les Hores, i ens parla, per exemple, d'ànimes lliures, de relacions tòxiques, de comiats no desitjats, també de solitud i bellesa. Hi ha personatges que viuen situacions sorprenents que els porten a assumir realitats incòmodes o doloroses, o fins i tot a fugir-ne. Tot plegat s'amaga entre els 19 relats que estructuren aquest llibre, on s'exploren diverses maneres de viure. En parlem amb l'autora Mercè Pujades. Benvinguda a Valors a l'Alça. Com està?
2: Bon dia, molt bé, gràcies.
0: Gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Aquest llibre també parla, en certa manera, de decisions, no? Podríem dir. Moltes vegades donem voltes i més voltes a decisions que hem de prendre, però sovint no tenim temps per decidir pròpiament. És en aquests moments quan fem front realment a la vida?
2: Sí, clar, tots decidim al llarg de la vida. Hi ha vegades que aquestes decisions, com has dit molt bé, són rumiades, no? Pensades, però d'altres no tant, no ens n'adonem. A vegades triem una opció o un camí sense ser conscients que ho estem fent. I sí, els personatges d'aquest llibre prenen decisions contínuament, com tots nosaltres.
0: És un llibre ple d'impulsos, ple d'instints. No sé si confiem prou en els nostres instints o a vegades no els fem prou cas, potser.
2: Això depèn, de cadascú, i més en aquesta societat en la qual viure ha de ser meravellós, tots hem d'estar feliços, I això és el que els personatges d'aquests contes doncs, no viuen, diguéssim. Ells viuen una altra realitat, una realitat que volen a vegades defugir i d'altres vegades doncs, maquillar, diguéssim, eh?
0: Clar, aquesta idea, no?, que tant ens inculquen de viure a ser meravellós, com vostè deia, hem de ser feliços cada dia del món, fa que moltes vegades ens passi com alguns dels seus personatges, que sentim culpa o vergonya fins i tot de la nostra vida, no? I en lloc d'expressar allò que ens passa, potser optem pel silenci. Com d'important és tot allò que no diem o que ens costa d'acceptar?
2: Doncs a mi m'interessa moltíssim això, és el que més m'interessa. Jo crec que ens defineix més el que no diem, els nostres silencis, que el que diem. I en aquests relats jo he volgut explorar això, eh? La cara, diguéssim, la cara bé, la que no es veu, la cara oculta, no? Allà on de veritat som nosaltres i on cauen totes les màscares i veiem doncs, el que és la nostra vida. I sí, aquests personatges a vegades tenen vergonya o culpa de no formar part d'aquest tòtem, no? D'aquesta vida meravellosa que se'ns ven des de fora.
0: D'on surten aquestes històries, aquests personatges? Com els has anat creant?
2: Doncs surten d'observar, de mirar molt i de rumiar-hi. Jo sóc una escriptora que em preocupa molt la forma, o sigui, la manera d'explicar una història, però sí que és veritat que la guspira o la llavor que em porta a explicar aquella història ve de la realitat, eh? Ve d'un moment d'escoltar una frase, de veure algú que potser somriu pel carrer o que està plorant i al qual ningú li diu res, no? M'agrada molt mirar, sense ser tafanera, eh? Però m'agrada molt mirar.
0: Sovint s'ha de separar, no?, el fet de tafanejar, el fet d'observar, de veure allò que ens envolta i aquelles persones, no?, perquè a vegades és un gest subtil. Vostè ara parlava d'un somriure, d'un plor, d'una simple frase, no?, que potser per molta gent passa desapercebuda, però vostè l'enganxa al vol i d'aquí en pot construir un relat.
2: Sí, normalment quan em passa això no ho anoto, o sigui, deixo que quedi dins del meu cap, eh? I si al cap del temps d'un parell de setmanes, doncs encara hi és, encara li dono voltes, vol dir que allò de veritat m'ha interessat i llavors és quan començo a treballar-hi. Tot i així, no em poso a escriure jo de seguida, eh? Jo he de tenir el relat més o menys construït al cap per posar-m'hi, he de saber cap a on vaig.
0: De fet, en diversos relats veiem com ens mostra el punt de vista dels protagonistes. Vostè ara comentava que es fixa molt en la forma, no?, en la manera d'explicar una història. Com pot canviar una història segons qui l'explica, no?
2: Completament. Una història sempre és diferent, depèn de qui l'explica. Jo faig moltes provatures, a vegades fins que no trobo la veu, fins que no trobo el narrador. Perquè és això, no podem explicar, o sigui, no podem separar un fet de qui el narra. Això el condiciona, la història és completament diferent. I això sí que em preocupa molt, em preocupa això, no?, la veu narrativa, em preocupa el so, no?, com la música de les paraules, la forma, la puntuació. La puntuació em torna una mica boja. A vegades estic 4 hores per canviar 2 comes o un punt. Això em preocupa, la veritat.
0: És interessant, no?, perquè sovint no pensem que hi ha al darrere d'un procés d'escriptura d'un llibre, en aquest cas de diferents relats, i tot està molt cuidat.
2: Hi ha molta feina, això segur, eh? O sigui, no és allò de la inspiració i posar-te a escriure i no saber on vas. No és el meu cas, vaja, eh? Jo cadascú té el seu mètode, eh? Però a mi em preocupa moltíssim. Jo crec que la literatura ha de ser forma també, eh? No ha de ser només el contingut. Ha de ser un tòtem, ha de ser un 50 i un 50, eh? I per això a mi em preocupa molt la manera de com està explicada una història, no? I el llenguatge, al final és la meva eina en la meva feina, i això per mi és importantíssim.
0: Ara, si em permet, faig un petit salt del llenguatge, del contingut, de la forma al contingut, perdoni, perquè podríem trobar diferents denominadors comuns entre els seus protagonistes, però sí que és veritat que la pèrdua és una de les grans protagonistes d'aquests relats. La pèrdua com a absència, no? Una absència que sovint és irreparable, podríem dir.
2: Sí, hi ha personatges que senten una pèrdua i n'hi ha d'altres que la intueixen que vindrà, saps? I llavors, sí, és veritat que sovint és irreparable, però llavors molts d'ells busquen la manera de sortir-se'n, eh? Inventen una realitat, no? Diferent, no volen veure el que els està passant, i sí, jo crec que tenen les seves maneres de substituir aquesta pèrdua, eh? D'amagar-la, de tapar-la per ells mateixos. A vegades no volem admetre el que ens passa.
0: A vegades
2: costa. I això és molt humà, eh? No ho hem d'amagar, tampoc, eh?
0: I tant. També hi ha personatges que acaben repetint allò que els han fet els seus pares. Això ens portava a pensar aquí entre l'equip del programa si potser ens assemblem molt més del que ens pensem o molt més del que a vegades ens agradaria als nostres progenitors.
2: Doncs no ho sé, això, però a vegades sí que passa. No sé si a tothom, però jo crec que un procés natural i humà és la infantesa, els pares són els déus, a l'adolescència els rebutgem i en la maduresa comencem a entendre'ls. I potser a la vellesa ens assemblem a ells, no? I si és cert això que dius, hi ha una història molt concreta en la qual hi ha un rebuig per aquesta mare, diguéssim, i finalment la protagonista s'adona que potser no és tan diferent a ella, que acaba actuant una mica igual.
0: Un bon cop de realitat. Si voleu submergir-vos en aquestes històries, en els personatges de Mercè Pujades, només heu de llegir Tries Invisibles, que és aquest llibre que ha publicat amb l'editorial Les Hores. Mercè Pujades, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
2: A vosaltres, gràcies.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
3: El te primer va ser un remei, després una beguda i finalment un modus de vida, el teisme, basat en el Tao i el Zen. Així ho explica el llibre del te, Ryokakura Kakuzo, que es va publicar el 1906 per divulgar la cultura japonesa entre els occidentals. El teisme és un culte basat en l'adoració de la bellesa entre les vulgaritats de l'existència quotidiana. Conjuntament amb l'estètica i la religió, ens ajuda a expressar la nostra concepció integral de l'home i de la natura. Així és com defineix el llibre aquesta pràctica. També la considera un culte a l'imperfecte, perquè representa un esforç per assolir alguna cosa possible en aquesta cosa impossible que sabem que és la vida, conclou. El text és una mostra de tots els elements culturals, religiosos i estètics que conflueixen en la cerimònia japonesa del te, fins a convertir-la en un art transcendental, el ritual zen per excel·lència. Okakura presenta el te com una metàfora de la vida i de l'art. Considera que la cerimònia del te encarna els valors essencials del budisme zen, com la simplicitat, la puresa i el respecte. El text incideix en el wabi-sabi, una estètica japonesa que valora la imperfecció, la transitorietat i l'incomplet. El zènit del teisme es troba en la càmera del te i en la teoria del buit. La càmera del te, a més de ser el recinte aïllat per gaudir de la cerimònia, es converteix en un espai de recolliment, un lloc sagrat on es crea una connexió interna de pau i de comunió amb el diví i la naturalesa. L'altre nom que rep és el de cambra del buit. Ho explicava així Lao Tse. Només en el buit resideix allò que és veritablement essencial. La utilitat d'un kanti està en el buit on es pot posar l'aigua, no en la seva forma o en la matèria de què està fet. Així doncs, el buit és tot poderós, perquè ho pot contenir tot. El llibre del te ja és un clàssic sobre la filosofia que transmet la transcendència de les petites coses i els petits gestos. Val la pena llegir-lo per les preguntes que fa i les respostes que dona sobre la fugacitat i la finitud de la vida en un to reflexiu i profund.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
4: Duesos parla Eduard París. En marxa des de les 9 d'aquest matí la compareixença del president espanyol Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i on ha negat taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i del seu assessor Koldo García. Sánchez també nega que el PSOE s'hagi finançat irregularment i ratifica la seva confiança en l'exvicepresident José Luis Rodríguez Zapatero i critica les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de no dimitir per falta de dignitat. Plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera durant la revetlla de Sant Joan. Segons ha pogut confirmar la CN de fonts policials, el menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i després va fugir. Cap a 9:15 de la nit, la policia va rebre l'avís que hi havia una persona inconscient al camí i va obrir una investigació per esclarir els fets. Finalment, aquesta matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. En mobilitat, la circulació de trens de rodalies de les línies R2 i R2 Nord entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu està interrompuda. Segons ha informat ADIF, els trens han deixat de circular per una incidència relacionada amb el subministrament elèctric. Rodalies informa també que la línia R4 ha interromput la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació per una incidència a la infraestructura i tampoc circulen els trens de la línia R11 entre Barcelona-Sants i Montcada i Reixac. I encara més incidències a Rodalies, perquè la circulació tota la línia R3 es troba suspesa per un incendi que s'ha produït a la zona de Granollers-Canovelles. La línia de tren que uneix l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà està oferint servei alternatiu per carretera. Passem ara al Pla Alfa, que recordem continua en fase d'alerta a 132 municipis de dues comarques del territori. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya també manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides entre Ponent i l'Empordà. I en els esports, en bàsquet, Caixa o Faixa, avui pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana. Els blaugranes, a partir de les 8, necessiten guanyar per forçar el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La Xpeer és una de les curses de hike and fly més dures del món, que combina aquestes dues disciplines, caminar i córrer i el parapent. La prova, que es fa des de l'any 2012, travessa els Pirineus de costa a costa i enguany celebra la seva 7a edició, ja que es fa cada 2 anys combinant-se amb la X-Alps. La Xpeer va començar aquest diumenge a Hondarribia al País Basc i els 50 participants d'arreu del món d'aquesta edició, que és el rècord de participació, tenen fins a 7 dies per completar-la i arribar a la meta situada al Port de la Selva. Els pilots només poden estar en moviment 14 hores al dia i hauran de passar per 8 balises de manera obligatòria. La majoria la superaran volant, però n'hi ha un parell on han de signar en un panell. La segona d'aquestes és a Sant Joan de les Abadeses, a la zona de la Coromina del Bac. Xavier Sanfulgencio, del Club Vol Lliure Cavallera, que és una de les entitats organitzadores de la Xpeer, explica la importància d'aquesta balisa.
2: Aterratges com el de Sant Joan implica una regrupació. Tu imagina, tu vas volant a 3.500 metres d'alçada i has d'aterrar a Sant Joan. Sí o sí, no pots seguir i anar tirant cap a la meta, com en les altres balises. Això implica

0: tenir un que sigui el cuiner, pots tindre massagista, això depèn de la capacitat, els amics i els diners de cada equip. Generalment van entre 2 i 3 persones i es van tornant, a vegades no tots poden fer tot el recorregut dels assistents i es van tornant.
1: La cursa té una distància de 528 quilòmetres en total. Hi ha un participant de 7 cases, en Guillermo Monroset, i la italiana Francesco Mugianesi, que viu i entrena aquí a Catalunya i de fet pertany a la selecció catalana. Hi haurà una participació de nivell amb la presència del campió mundial i europeu, el francès Pierre Remy, el debutant i són classificat de l'última edició l'alemany Christian Schuck, o antics guanyadors com l'austríac Simon Oberraune i el suís Krigel Maurer.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
2: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del camp de la vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
3: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
2: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
4: Tot això n'és d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, adequar tot l'espai.
2: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Un incendi de vegetació a Sant Quirze de Safaja obliga a confinar un càmping proper al foc. Els bombers han rebut l'avís prop de 2:15 d'avui, dia de Sant Joan. Segons el cos d'emergències, el foc crema en ascendent i en alta intensitat en una zona forestal entre la carretera BB-1341 i un càmping, que, com us dèiem, s'ha confinat com a mesura preventiva. S'hi han destinat 12 dotacions terrestres i 2 helicòpters bombarders. El cos ha assegurat que el foc avançava en direcció contrària al càmping. I per ara els agents estan treballant als dos flancs de l'incendi amb una línia d'aigua. Precisament parlem de la calor i és que es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat 13 morts atribuïdes a les altes temperatures entre diumenge i ahir dimarts, coincidint amb l'onada de calor. Són dades del sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carles III. I seguim parlant a nivell de successos, ja que la circulació ha quedat restablerta per via única a l'R4 entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. El servei havia quedat tallat per una incidència en la infraestructura. Això sí, continuen tallades les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sants i Montcada i Reixac. Adif treballa per resoldre la incidència. I seguim parlant encara en plana de successos, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. I seguim amb la següent, és que la nit de Sant Joan, aquesta nit que ha vingut anteriorment, la nit de la revetlla, ha acabat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. I repassant a nivell dels bombers, entre les 8 de la tarda d'ahir i les 8 del matí han rebut 1.407 avisos relacionats amb la celebració d'aquesta revetlla. I parlem en plana política. Parlem que el president espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut avui al Congrés dels Diputats per abordar els casos de corrupció que afecten el seu executiu i negat taxativament que tingués cap coneixement de les pràctiques de l'exministre José Luis Ábalos i el seu assessor, Koldo García. Sánchez també ha negat que el PSOE hagi financiat irregularment i ha ratificat la seva confiança en l'expresident José Luis Rodrigo Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona i el seu germà. Ja en cultura, les colles castelleres de Valls han desafiat de forma victoriosa la calorada d'aquesta diada de Sant Joan. Entre les dues colles de Valls, la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Valls, han fet una actuació amb 5 games extra. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest espai.
3: ¿Me dices tu nombre, por favor?
4: Mi nombre, Peyu.
3: De acuerdo, Peyu.
4: No, Peyu no, Peyu, con i.
3: Bien.
4: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
3: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
4: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts, de cognom 23 de juny de 2026, i un dia com avui celebrem la revetlla de Sant Joan, que molts de nosaltres associem amb la festa que marca la nit més curta de l'any. Malgrat això, la realitat és que només per uns segons, però la nit més curta de l'any coincideix amb el solstici d'estiu, que va ser la nit de diumenge a dilluns, quan vam tenir una mica més de 15 hores i 10 minuts de llum solar, 6 hores més de llum que el solstici d'hivern. I un dia com avui de 2015, Leon Bridges publicava el seu àlbum debut, Coming Home. Només un any abans, el cantant de Texas rentava plats en un restaurant i cantava quan el deixaven en sessions de micro obert. Va ser en una d'aquestes actuacions que va atraure l'atenció dels membres de la banda White Denim, que se'l van endur al seu estudi on va gravar uns temes. Els temes es van fer virals i Bridges va acabar signant per Columbia Records. Avui arrenquem el magazine amb aquesta història de Leon Bridges i amb aquesta cançó, Coming Home. Thank you.

0: això que escoltem es diu Les Prunes d'Aragó i és el primer avançament del segon disc del grup Sequoia, la banda formada per Edu Vilardaca, Víctor Llonch i el Sant Joaní, i antic col·laborador de la veu, en Guillem Plana Gomà. Aquí ja tenim el telèfon. Hola, Guillem.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Quina sorpresa.
1: Ostres, total, sorpresa nostàlgica, eh? Sí. Aquest dia de Sant Joan, molt bé.
0: Però et truquem regularment, que de tant en tant volem saber què fas.
1: Bueno, jo vaig generant excuses per anar no perdent el contacte, no? Per dir-ho així, ja és maco.
0: Tot el que fas ho fas per nosaltres, no? Pensant en que arribarà algun dia l'entrevista.
1: Bueno, és cert que sí, que si reps el missatge d'en Joan o de la Clement, vol dir que ja és com un sello d'aprovació, saps? Un segell d'aprovació, vull dir que fa il·lusió.
0: Sí. A nosaltres va fer il·lusió, perquè primer vam veure unes imatges d'un videoclip amb tu... doncs anant en bicicleta, i vam pensar, igual, mira, com que ell coneix molta gent, li han demanat a veure si pot fer d'actor, però després vam anar veient que no, que ara formes part d'aquest grup Sequoia. Moltíssimes felicitats pel retorn a la música.
1: Moltes gràcies.
0: En actiu, gràcies. Tocant la bateria després de molt de temps, quan feia que no tocaves? O potser m'equivoco i has anat fent cosetes.
1: Bueno, clar, dius el retorn a la música, exacte, el retorn a la música tocada, perquè jo a la música me'n vaig envoltant professionalment, amateurment, i jo treballo fent de mànager de música i fent produccions de gires, però sempre fem la broma els qui treballem darrere els escenaris, que som tots músics frustrats, i ho vas notant i ho vas veient, eh? Hi ha qui ho porta millor i hi ha qui ho porta pitjor. Jo en el meu cas ho he portat sempre molt bé, perquè sempre m'ha agradat també estar a l'altra banda, però l'instrument com a tal, tècnicament, deixat del tot, mai ho he fet, perquè soc una persona que em costa deixar coses, eh? Sempre vull fer-ho tot i tot ha de ser a tope. I deixar de tocar no ho he deixat de fer mai, vull dir que amb col·legues, no sé, excuses sempre n'hem tingut, gent amb qui m'agrada fer música, n'hem anat fent el que sí que ara, no? Com bueno, pues, no sé, des d'Esfumato, que potser la gent li sonarà més d'aquí a Sant Joan, quan tocàvem molt per aquí al Ripollès, és cert que ara feia ben bé una bona colla d'anys que no tenia allò un projecte amb el que diem, mirem tot això, escolteu-vos, ho saps? Veniu-nos a veure. I ara, mira, Sequoia.
0: De fet, això, ara estem veient al final del vídeo, que doncs, feu com una cursa amb bicicletes així antigues, i a punt d'arribar a la meta, us pareu, ningú la vol travessar o ningú la travessa, i no hi ha problema. No sé si això també forma part de l'esperit del grup, és a dir, això també va de passar-s'ho bé, no hi ha metes o no passa res si et quedes a un metre.
1: Hòstia, molt bé. Si bé va ser una cosa una mica improvisada, aquest final del videoclip, has agafat exactament la intenció del que volíem plasmar. Totalment. Per mi, no, deia fa un moment que jo m'aproximo a la música de manera laboral des de ja fa molts anys, és la meva feina, des d'en fa molts, i ara fer un projecte que és un grup de música que té a veure amb música, evidentment, però també són moltes altres coses, com sabeu, un projecte, no? Pues poder-ho fer des d'una aproximació no competitiva, no productivista, per dir-ho d'alguna forma, és a dir, l'art per l'art, hòstia, doncs és un regal. Penseu que bueno, potser ara en parlarem, farem algun concert més endavant i tant de bo ens vingueu a veure, però, o vingueu a veure'ns, però tot això ho fèiem perquè teníem, bueno, doncs el Víctor, que és el que fa les cançons, tenia unes quantes cançons, teníem ganes de fer música pel gust de tancar-nos en un estudi, i aquest ha estat el regal, saps? Vull dir que ens hem anat, hem estat bueno, a Barcelona amb uns amics gravant-ho, vam anar a Pamplona també, a Irunya, al gener, 4 o 5 dies també a casa d'un altre amic, que és un friqui dels sintetitzadors analògics i de més, que vam estar 4 dies allà i, bueno, sent divertidíssim. I ara amb el videoclip, doncs, el mateix, no? De quedar un cap de setmana amb dos col·legues i poder fer una peça que és artística, però que també és l'excusa per juntar-nos i per passar-nos-ho bé. Vull dir que totalment aquesta no competitivitat és la bandera del projecte i per part meva és una sort poder-ho fer així, és molt fresc, és molt gustós.
0: Parla'ns de Sequoia, perquè és el primer disc de Sequoia on tu participes, però és un retorn per ells, no? Perquè diria que és el seu segon disc.
1: Exactament. Jo ara visc a la Cellera de Ter, però he estat molts anys visquent a Barcelona, i allà vaig conèixer els dos altres integrants, de fet els tres que hi eren abans, jo ara toco la bateria, però abans hi havia una altra bateria, I bueno, pues era un grup que ja m'agradaven, que ja havien fet bones... bueno, ens havien fet amics, i exactament ara fa 4 o 5 anys ells van treure el primer disco, que és un disc que es va dir 20 i pocs, i jo me'n recordo de diverses coses amb ells, anar-los a veure, seguir-los, però inclús programar-los.
0: Ah, sí?
1: Vaig fer un parell d'anys un cicle a l'Helio Gabal a Barcelona que muntava jo, programava jo, i me'n recordo que els vaig programar allà, quan jo encara no hi tocava. I mira, ara anys després doncs els va marxar el bateria, i per aquest nou projecte, aquest segon disc, em van trucar a mi, i com que ha estat molt fàcil, perquè ens coneixíem molt. Sí.
0: Quan sortirà el disc en si?
1: Mira, doncs ara hem tret aquest primer single, que es diu Les Prunes d'Aragó, la setmana passada, però ja ens ho prenem amb calma, ja t'ho he dit. Vull dir que el disc surt a la tardor, sortirà a principi de curs, i bueno, de fet encara no té ni nom, vull dir que està acabat, el tenim ja en una carpeta, pràcticament acabadíssim, però encara l'hem de posar nom i fer-ne la portada, vull dir que encara falten coses. Això era un primer tastet, perquè també és una cançó, bueno, que parla de records d'estiu i que ens semblava prou estival com per treure-la ara i fer aquest primer bueno, hola, hem tornat.
0: Clar, vosaltres aquest procés, que pel que dius, doncs això us ho preneu en calma, és segurament per la naturalesa del projecte, però avui en dia, tu que també hi toques, això cada cop es fa més, no? A vegades, jo crec que abans es traia un disc i el single sortia doncs res, un mes, dos abans, i ara això s'allarga molt, no?
1: Sí. Nosaltres tenim la por de que ens perdem una mica l'atenció, que al setembre o l'octubre, quan surtin, hi haurà un altre single, hi ha un parell de videoclips més, i quan surti finalment el disc, la gent ja s'hagi oblidat. Però bueno, com que no ens hi va res, per dir-ho així, pues, sí, tampoc és per ser deixats i fer les coses malament, però bueno, no sé, sí, però sí, hi havia una mica aquesta intenció, com de dir, ostres, ara portem uns quants anys que no hem tret música, que la gent no sap de nosaltres, anem fent un parell de... Bueno, jo què sé, l'excusa doncs, per ser present a xarxes una mica més, perquè la gent en vagi parlant, i també una mica el tema dels singles. Hi ha l'aproximació que deies tu d'anar fent més impactes, però també hi ha l'aproximació de, hòstia, ara hem fet un videoclip que és molt xulo, donem-li la importància que es mereix, no? I la cançó creiem que també val la pena. Una mica per aquí, no? Perquè pel mateix fet que la gent... fa que no tregui més singles per captar més atenció, també si ho mires del revés també té sentit, perquè un disc sencer costa més d'escoltar avui en dia, no és cap mentida, i nosaltres, bueno, vulguis o no, hem fet un disco, vull dir que l'hem concebut com a disco que comença i acaba i que té un viatge emocional, però bueno, per què no poder, no ho sé,
0: també entenc que abans l'objectiu potser era això, era escalfar per el moment que sortia el disc a la venda, se'n venguessin molts, això ja no existeix, i potser la idea és mantenir, no? treure un disc i mantenir-te en un primer o segon pla el que et puguis permetre o el que la indústria et posi o la gent, i anar-ho mantenint, no? per això, perquè et surtin concerts, perquè la gent t'escolti.
1: Sí, i que ja farem el moment de... Ei, podeu comprar el disco, compreu-lo aquí, no patiu, ja...
0: Això es pot fer, igualment, sí.
1: Exacte, sí. Ara, mira, ara era una altra la història, era, bueno, doncs aquest primer retorn d'entrada i la cançó aquesta, en concret, Les Prunes d'Aragó.
0: Com definiries la música de Sequoia?
1: Mira, doncs, amb el disc anterior ells el que explicaven era que fèiem indie folk al caliu. Les coses, la música veu molt d'un folk americà, tot i que cantem en català al 100%, però sí, bueno, us heu d'imaginar, doncs això, és una música que podria ser més de tardor, fins i tot, per això el disc sortirà llavors, no? Aquesta cançó és més d'estiu, aquesta que hem tret ara, però us heu d'imaginar tres tios amb camises de quadros i barbes i amb banjos i jo tocant amb escombretes la bateria, vull dir que és una cosa més folky o que tira cap al blues inclús, tot i que deixa de ser una cosa força pop, vull dir que cançons amb estribillos i som un trio, vull dir que al final fem el que podem. Però bueno, mira, també a nivell de quin és l'estil de música, fer un disco i tancar-te en un estudi ens ha permès comptar amb amb molts amics, no? Perquè al final és la cosa que ens venia de gust, encara no serà un estudi, i bueno, és una peça, igual que crees un espectacle en directe, és un disco, no? És un producte artístic diferent, i en el disc sí que hem pogut convidar, doncs, bueno, trompeta, trombó, cordes, pianistes, bueno, pues, per fer una cosa que n'és una mica més del que podem fer com a trio, no? I en aquest sentit, pues, hi ha més blues, hi ha més rock, hi ha més, sí, més folk en general.
0: Clar, aquest estiu tu, això, hi ha molts concerts, molts festivals, i tu tindràs molta feina d'aquesta altra, que no és la de tocar la bateria, i no sé si podreu fer gira de concerts de Sequoia o és molt complicat.
1: Mira, doncs clar, com a tots projectes que volem dedicar-hi temps, perquè tot és temps, hem hagut de fer calendari. Ens passen dues coses principals, que és que jo estic amb un parell de gires de grups de música, d'aquests que us deia que treballo darrere l'escenari, vull dir, faig de manager i faig la...

0: doncs, tants com en puguem fer, doncs serà estupendo. I en aquest sentit tindrem la sort de que no caldrà que sí. Vull dir que Joan, si ens truques per venir a l'aniversari de la teva tieta, a casa teva vindré.
1: Perfecte, així ho farem, estarà bé. Serà interessant. O a Sant Joan, no sé, també...
0: Sí.
1: També hi ha molts espais a Sant Joan.
0: Haurem de venir al Fira Músics. Si no, aquest any, l'any que ve.
1: Molt bé. Escolta, hem parlat d'això, d'altres projectes, com que no sé, les vegades que n'hem parlat, si ho hem fet tu i jo, o ho hem fet per la ràdio, serà moment de recordar-los. Sabem que ara estàs, remenant agendes i buscant concerts per i portant l'Anna Andreu també, no? I que déu-n'hi-do, vull dir que has començat fort, perquè sé que és una nova etapa de la teva vida, i també t'hem vist això, quan hi ha un concert de la Ludwig Band per allà a l'escenari, doncs amunt i avall també, perquè tot estigui correcte. Explica'ns què estàs fent ara.
0: Doncs mira, jo en el món de la música he fet, crec, tots els papers de l'AUCA. Jo sóc periodista i vaig començar fent coses de premsa. Teníem una revista de música en català que es deia La Tornada, que són els companys aquests que ara munten els concerts del Microclima a Camprodon. Doncs ells es van reconvertir de revista en promotora de concerts, i allà vaig començar a aprendre, doncs, també el que són les gires, el que són els grups de música, i el que és més la feina aquesta de concerts en directe. I des de llavors també he estat treballant sobretot en producció de gires, no? de fer tot el que passa des que es tanca un bolo fins que passa, no? Des d'acompanyar la banda, que fins a fer els horaris, fins a demanar que ens fan falta tants cables i tants altaveus. I ara fa un temps, ja des d'aquí he anat passant per molts llocs, des de la Sala Apolo fins a fer de la producció de la gira dels Manel, per dir-ho. I ara, des de fa un any, em fa molta il·lusió, jo crec que no ho havia explicat aquí a la ràdio, però he obert el meu propi projecte, en què fem management de grups de música i fem produccions de gires, doncs, i aquest projecte em fa molta il·lusió perquè porta nom Sant Joaní totalment.
1: Ara ho he vist, no ho sabia jo.
0: Clar. És un projecte que li he posat de nom Arsamala, amb ser trencada. Perquè pensava una cosa que sigui meva i que em porti a casa una mica, que em torni als orígens, i, bueno, més enllà de que és un nom preciós, Arsamala, i que per anar a casa dels meus pares el creu pel pont de la Plana cada cop que hi vaig. I sí, és un projecte que porta per nom, bueno, aquesta petit projecte empresarial, per dir-ho així, que es diu Arsamala, amb qui, com tu deies, doncs porto el management de l'Anna Andreu, que, per cert, parlant del Microclima, doncs el dia 2 d'agost estarà aquí a
1: Camprodon,
0: al Microclima, a Camprodon, exacte, i sí, serà molt xulo. I de fet l'altre projecte amb qui treballo és la Ludwig Band, com tu ja deies també, que en aquest cas em faig la producció de la gira, que també els podreu veure a Camprodon l'endemà, el dilluns 3, un concert infantil. Vull dir que, mira, la prova està servida.
1: Per tant, que no t'hauràs de moure gaire, no? T'hauràs de creuar Barcelona un parell de 3-4 vegades, però...
0: Això mateix. Bueno, ja el creuré prou durant la resta de l'estiu, que anem a tot arreu.
1: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies. T'anirem seguint, també, amb qualsevol de les teves facetes, sempre relacionades amb la música. Només per curiositat, perquè, ostres, m'has comentat que havies fet programació a l'Helio Gaval, i fa molts anys jo hi freqüentava també, i sabia que teníem molts problemes també amb les noves lleis i tot. Com està el tema de fer concerts a Barcelona, a bars i llocs així?
0: És una bona qüestió. Jo d'entrada, com que ara no visc a Barcelona, també confio i he anat podent comprovar que fora de Barcelona també hi passen coses, que hi ha menys restriccions. Llavors també us convido, igual que parlava del Microclima, en altres puestos. A Barcelona sempre em fa la sensació que és un anar i venir, que hi ha com un marge d'actuació en què quasi que de manera pensada es va deixant que ara fins les 3 es poden fer concerts, ara fins la 1, després un altre cop fins les 3, ara se'n poden fer, ara no, i que en aquest anar i venir és on es pretén que la cultura a les sales tingui vida. Ara em consta que està tornant a obrir-se una mica la possibilitat de fer concerts a nivell d'horari, de restriccions, bàsicament, perquè no és que canviï tant, es posen més estrictes o menys. L'Helio Gaval en concret, per exemple, ara em consta que està podent tornar a fer concerts i obrir la sala fins una mica més tard, i això els permet, doncs, tenir una mica més de marge d'horari per programar coses diferents, per programar més d'un grup.

0: Però vaja, segur sempre quan parlem d'aquestes coses, sempre podria ser millor també, saps? Que sí, que val la pena, que estem molt lluny de que la cultura pugui estar tranquil·la. Vull dir que en aquest sentit, si tenim la possibilitat de recolzar-la, sempre val la pena. Sí.
1: Doncs sí. Des d'aquí ho farem, sempre que puguem. Ara sí, Guillem, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, que tingueu un molt bon estiu.
1: Adéu-siau. Adéu. I el que farem serà escoltar la cançó sencera de Sequoia, Les prunes d'Aragó.
2: Aquesta va per les prunes d'Aragó.

vas aguantar massa el plor. Ningú coneixia com tu els fruits i les flors.

0: I fa unes setmanes parlàvem amb en Jordi Cortacans, el fins ara delegat de Sant Joan de la donació de sang, del Banc de Sang i Teixits, i amb la Núria Sol de Vila, el seu relleu, en parlar sobre què significava la donació de sang i de plasma, sobre aquest procés de relleu, en el que en Jordi doncs, continuaria ajudant a la Núria. I aquell dia ja ens va dir, crec que no va ser en antena, que ens ho va dir així un cop es va acabar l'entrevista, que li farien un homenatge. Li van fer ja a Barcelona fa uns dies. Crec que va ser un moment molt, molt bonic i molt interessant. I ara en volem parlar amb ell. Hola, Jordi.
1: Bones.
0: Això va ser el
1: dia 16.
0: 16, eh?
1: Sí. Bueno, aclarar que el Dia Mundial és un homenatge perquè aquell dia se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang. Però cada any se celebra el dia 14, que és el Dia Mundial del Donant de Sang. El que passa és que aquest any s'escaurà en diumenge, pues ho van fer el dimarts a la sala de cens de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Déu-n'hi-do. És a dir, aprofiten aquell dia per fer un homenatge a diferent gent que ha tingut alguna significació especial, no? I en
1: Correcte.
0: El teu cas, doncs, per les dècades, que, sí. Si no ho recordo malament, vas comentar que això eren gairebé... Anàvem ja cap a les 3 dècades, no?, gairebé.
1: Sí, aviam. Jo ho vaig mirar més o menys i són 32 anys de delegat d'aquí de Sant Joan, de les Abadeses, i 26 de delegat de comarca del Ripollès.
0: Per tant, més de 3 dècades ja, déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Per tant, que l'homenatge era normal que te'l fessin, vull dir que poca gent deu haver-hi que... tants anys.
1: No, érem 10 que ens van fer l'homenatge, i, bueno, i tots de diferents províncies. I jo, bueno, quan m'ho van comunicar, em va fer molta il·lusió, perquè penses que si de Girona, tota la província de Girona se'n recorden de tu, per algú és. Sempre, aviam, hi ha el bé i el mal. Suposo que em van recordar de mi pel bé.
0: Era per bé, no? Aquestes coses no les fan per mal, no? Per sort, eh? Clar, i el lloc era un lloc molt xulo. No sé si havies estat mai a dintre de l'Ajuntament de Barcelona.
1: No, havia estat dintre el Palau de la Generalitat, que en aquell moment... també, mira, es dona la casualitat que ara estem esperant poder-nos fer una foto junts amb el Xato. Jo per mi sempre ha estat el Xato, que aquell any que es va fer la Generalitat el vaig proposar amb ell, perquè des dels 18 anys que va donar sang a l'Emili sempre havia donat sang i no havia fallat mai. I llavors em van demanar que, bueno, que de la província de Girona si sabia algú. I en aquells moments pues, vaig pensar en ell. I, bueno, sí, va estar bé. També entres a dintre el Palau de la Generalitat, que no hi entraràs mai més, i l'Ajuntament també. Vull dir, molt maco. Molt
0: home, aquella sala és molt xula. Jo vaig entrar un dia a treballar, gravant un vídeo... Doncs vaig ser-hi, és un lloc molt xulo, és molt bonic aquella
1: sí,
0: sala.
1: Sí, no, i a més, aviam, jo ara no em vull enrotllar ni d'allò, però amb els homenatjats ens fan entrar mitja hora abans, llavors et fiquen en una sala a part, et reserven la part de davant, i et fiquen en una sala a part, i llavors allà surten totes les autoritats que en aquell moment xerraran. I llavors, bueno, és una mica més familiar, diguem-hi d'alguna manera.
0: Qui hi havia, de persones?
1: La de Sanitat de la Generalitat, la de Barcelona, ostres, no me'n recordo els noms, el president de Creu Roja, el president de l'associació i el president de la Federació de Donants de Sang.
0: L'Olga Pané...
1: No? Correcte.
0: La de Barcelona sí que no sé...
1: La de Barcelona no me'n recordo.
0: Tampoc la coneixerem, potser.
1: No sé, jo... Ara no d'allò, però... Si ho tinc... Ho busqués, potser ho trobaria. Però, bueno, molt bé, molt bé. Estic molt orgullós de que, ostres, de tot Girona pensin en tu, i la gent d'aquí Sant Joan... em veu pel carrer i tots em diuen enhorabona. Això m'agrada.
0: La regidora de Salut de Barcelona és la Marta Villanueva.
1: Ah, correcte, sí, ara me'n recordo. Sí.
0: Però no, no la conec, no tenim el plaer. Ostres, com va ser la jornada? És a dir, suposo que al matí amb nervis...
1: Sí.
0: Triant-te la roba, no?
1: Sí, una mica que et posaràs, la calor.
0: Sí, sí.
1: Jo volia anar amb pantalons curts, però la meva dona...
0: No et va deixar.
1: Em va dir que no em va deixar.
0: Amb bon criteri.
1: I no. Va anar molt bé, vam anar a Girona, vaig anar a buscar la furgoneta, bueno, tots els que marxàvem de Girona, vam fer un viatge fins a Barcelona tots junts, i t'he de dir que havia estat a molts actes, en molts llocs, però aquell dia una mica nerviós. Pensava, ostres, què et passarà? Com has d'actuar? Si et criden el primer, com has de fer? Per no saltar-te, vulguis o no vulguis, el protocol. Una mica això.
0: I llavors, quan vas arribar allà, doncs ja aquests nervis se'n van, no?, quan la cosa arrenca.
1: Sí, sí, bueno, estàs allà, a més et fiquen allà a primera fila, tots 10. El que em va relaxar molt va ser que vaig veure que, diguem-hi, tal com ens havien col·locat, anaven cridant a la gent.
0: Per tant, que no eres el primer.
1: No era
0: ja
1: el primer.
0: Podies veure què feien els altres.
1: Efectivament, no era el primer, vaig pensar, hòstia, això va de nassos. No, va ser el quart.
0: Va ser emotiu l'acte? Què van destacar així amb les teves paraules?
1: Bueno, que sense els delegats no es poden fer aquestes donacions, que som una eina molt grossa, perquè nosaltres coneixem els pobles i fem, diguem-hi, fem el pont entre el poble i l'associació, i que això no es pot perdre. I bueno, dir-ho, jo fa molta gràcia haver trobat a la Núria i que la Núria em segueixi els passos, com ja ho has dit, tu ho has esmentat al principi. Jo no la deixaré, però bueno, i va ser motiu també per dues celebracions, que se celebrava els 60 anys de l'Associació de Donants de Sang de Barcelona i els 50 anys de l'Associació de Girona.
0: Vas anar-hi amb família o vas anar-hi sol amb aquesta gent de Girona?
1: No, amb la parella, vaig anar amb la parella, i la parella també estava amb un banc privilegiat.
0: I quan vau acabar?
1: Una mica de piscolabis, una mica de prec i preguntes, de bueno, no sé com dir-ho, ara no em surt, però de
0: allò de xerrameca per allà,
1: xerrameca amb gent, i bueno, i gent, diguem-hi, els oficials, els grossos. I llavors va fer una actuació a la Tenor, ara tampoc me'n recordo. Va venir, també vam estar parlant amb ella, va fer tres actuacions molt maques. Mira que a mi no m'agrada l'òpera, però em va agradar. Begònia. I llavors allà vam fer una mica de piscolabis, vam parlar amb ella i amb altres autoritats, i molt bé, molt emotiu, i em va agradar molt.
0: Vau quedar... Era el matí, això?
1: No, era a les 4 de la tarda.
0: Així com vau acabar, suposo que vau anar tornant, no?
1: Sí.
0: Que sortir de Barcelona no és fàcil, eh?
1: No. Però bueno, s'ho mereixia, la cosa s'ho mereixia.
0: Això, molt content. Queden també les fotografies que ja t'hem vist també.
1: Sí.
0: I això, no sé, també demanar-te com va anar aquesta primera donació de sang en què ja has començat a fer el relleu. Com et vas sentir?
1: Molt bé. Per part de la Núria, molta dedicació. A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb els de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar, i entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família, i una passada. De la... Vam fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent.
0: Ja ho vam explicar, que és més complexa i que t'has d'esperar molta estona, no?
1: Sí, que el dia de la... que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. Jo ara poder no hauria de dir-ho, però jo ho vull remarcar, perquè volen ser autosuficients en plasma aquí a Catalunya. Perquè el que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma, ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicaments. Allà també ho van remarcar molt, molt, molt, molt. Hem de ser autosuficients en plasma. Autosuficients en sang ja ho som. Ja ho som. No gaire allà, però bueno, quan es don plasma que entren 1.000 bosses diàries al banc de sang, llavors hi ha sang per 6 o 7 dies.
0: Tot això, tot el relleu, i que doncs, a mica en mica et vagis desconnectant, tot i que ja veiem que et costa, que encara estàs amb el radar posat i amb... això, el fet de gastar menys temps amb això, et permet dedicar-lo a altres coses, anar amb bici o a cuidar els teus...
1: O cuidar els nens, ara que no tenen escola.
0: I que avui precisament estan aquí, ara riuen, perquè saben que parlem d'ells.
1: Sí, sí, m'ha fet gràcia portar-los perquè... veiessin com és la ràdio, i la Emma diu que vol ser periodista.
0: Ostres, Emma, hola. Hola. Ja t'ho has pensat bé, això? Com és que vol ser periodista?
2: No sé, m'agrada molt parlar.
0: Sí? I quina mena de periodisme t'agradaria fer? Alguna cosa? Hi ha gent que diu, mira, jo vull fer esportiu, jo vull parlar de la premsa del cor, no? Jo vull fer notícies de successos, com... Tu tens pensat que t'agradaria fer o no?
2: No, m'és igual.
0: No? O sigui, t'agrada el tema de parlar i de comunicar?
2: Sí.
0: Molt bé, tot i que ara et costa, perquè fa vergonya, no?, una mica.
2: Sí.
1: No t'ha de fer vergonya.
0: Mira, millor...
1: Ningú et veu.
0: És la primera vegada, també, que estàs davant d'un micròfon?
2: Sí.
0: Molt bé, que estudieu a Ripoll o...?
2: A Ripoll.
0: A Ripoll? Molt bé. I... tu, col·lega, no vols dir res? Com et dius?
1: En Cesc és més d'esports.
0: Sí, veiem que porta la samarreta
1: del trial
0: de Santigosa.
1: Sí, però és un crac del hockey.
0: Sí?
2: Sí.
0: Molt bé.
1: No, jo no hauria de dir-ho perquè sóc l'avi, però realment una mica sí. Li agrada el hockey, no es perd cap partit i...
0: Clar, Ripoll, hi ha molta afició d'això, eh?
1: Sí, sí, bueno... Per això, per això està... Que li va venir ben bé, que no sé d'on li va sortir l'afició del hockey, perquè l'avi, bicicleta, el pare, futbol sala, i el tiet, també bicicleta o anar a córrer. I amb ell li va agradar pues, el hockey. I no es perd ni un entreno. Bueno, li dius que no vagi entrenant i diu que no, que ha d'anar entreno.
0: Molt bé, ja s'ha acabat la temporada, per això? Ha acabat els partits ja?
3: Sí.
0: I com ha anat?
3: Bé.
0: Sí?
1: Digues que... Què m'has dit aquest dematí? Has dit que havia set pitxitxi del torneig que va... Sí. Pitxitxi d'un torneig que va fer ara, el que va marcar més.
0: Ah, sí? Quants en vas fer?
3: 7.
0: Déu-n'hi-do, no? Molt bé.
3: I el nostre porter també en va marcar un.
0: Ah, sí? Això deu ser molt estrany, no? Que un porter faci gols o què?
3: Sí.
0: Com va anar això?
3: Bueno, era un torneig que els porters podia sortir i marcar, i si marcaven comptava per 3.
0: Molt bé. El teu vaig veure una jugada, jo no hi entenc, però un jugador que feia com tocs. Anava...
3: Ah, aixeca i pica, no?
0: Sí, però va picant, i la porta que apunta cap a l'altra, el porter està despistat i li marca gol. No, Déu-n'hi-do, espectacular. Sí. Molt bé, doncs escolteu, moltíssimes gràcies.
1: De res.
0: Què, toca ara piscina, portar-lo de la piscina o...?
1: No, ara toca anar a fer el dinar.
0: Doncs ajudareu o no una mica, si més no parar a taula?
2: Sí. Sí.
0: Molt bé.
1: I llavors, després de dinar, anem a buscar la Flama. I ells corren de les pistes de tennis fins a Ripoll.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs escolta, hidrateu-vos, aigua,
2: Sí.
0: Que farà molta calor. I molt bé. Doncs ja quan us veiem córrer ja sabrem qui sou, ja ens coneixem. Sí. Va, que vagi molt bé.
1: Vale.
0: Adéu-siau.
1: Merci amb vosaltres. Adéu.
2: Adéu.
0: I avui ens hem acostat a l'Ajuntament per parlar amb l'alcalde Ramon Roquer del Pla de Barris. Fa unes setmanes es van fer unes jornades per donar a conèixer què és el Pla de Barris i quins projectes hi ha a Sant Joan, a la sala de plens, i ara hem vist que es faran unes enquestes i hem volgut demanar-li el motiu d'aquestes enquestes. Bé, Ramon, hem vist aquesta notícia d'aquest estudi que estarà fent l'Ajuntament pel Pla de Barris. Primer comencem pel més bàsic, que potser molta gent no sap. Què és el Pla de Barris exactament?
4: El Pla de Barris és una convocatòria que el Govern de la Generalitat va treure l'any passat, en què es va comprometre a treure 5 convocatòries per intentar incidir en aquells barris, viles, ciutats que tenen un índex, en aquest sentit ens referim a una renta, per sota de la mitjana del país. A la primera convocatòria van ser 20 ciutats, barris, que van aconseguir aquesta subvenció, a la vegada generosa. En aquest cas estem parlant de ciutats molt grans, però que totes elles van aconseguir 25 milions per poder invertir, per tant incidir, transformar tots aquests espais i la societat d'aquests barris. En aquesta segona convocatòria, des de Sant Joan hem pensat que alguns pobles ja més petits, potser de dimensions diferents, com és el cas de Sant Joan de les Abadeses, ja podíem tenir opcions a presentar un projecte. Veurem si guanyador o no. És veritat que, com deia, hi haurà 5 convocatòries, per tant estem parlant de la segona. En tot cas, l'Ajuntament des de fa mesos que ve treballant per presentar un bon projecte en aquesta convocatòria de barris. En aquest cas, l'Ajuntament sí que pot aspirar a una subvenció important, fins a 12 milions i mig d'euros. Estem parlant de molts diners. I per tant també estem parlant d'un projecte no gens senzill ni de pensar ni de preparar, i en això estem immersos els últims mesos.
0: Ja es va fer una reunió fa uns dies d'informativa per la gent del poble, però a grans trets hi ha idees ja d'en què es gastarien aquests diners del Pla de Barris, és a dir, algunes idees, algunes propostes?
4: Sí, la veritat és que com que fa mesos que des de l'Ajuntament estem treballant, tenim avui ja un projecte molt madur. De fet, nosaltres ja vam fer la setmana passada una reunió informativa molt oberta a la ciutadania en general per explicar una mica en què consisteix aquest programa de barris. Val a dir que hi ha 3 àmbits importants de treballar dins el propi projecte. Un és més les transformacions físiques, l'altre és la part més de medi ambient vinculada a transició ecològica energètica, i un últim bloc seria la part més sociocomunitària. Aquí doncs també entraria cultura, també entraria esports. Estem parlant de 3 àmbits, els 3 s'han de treballar en profunditat, en els 3 s'han d'incorporar actuacions a fer. És la suma d'aquests 3 àmbits els que han de sumar finalment allò que l'Ajuntament acabi decidint poder demanar. Per tant, l'Ajuntament hem d'incidir en cada un d'aquests àmbits, però també en cada un dels subgrups d'aquests àmbits. Per tant, ja el propi programa marca molt les línies de treball que tu has d'anar treballant i desgranant. Aquesta setmana estem fent més reunions, cada una d'elles més vinculada a un d'aquests àmbits, i seguim treballant i madurant aquest projecte. Esperem a mitjans de juliol tenir-lo doncs a punt per poder-lo ja presentar doncs al Govern de la Generalitat perquè pugui ser valorat. Finalment crec que sortirà una resolució provisional ja cap a la tardor, per tant a l'octubre, segurament a final d'any l'Ajuntament ja sabria si és beneficiari o no d'aquesta segona convocatòria.
0: I en aquest procés es faran unes enquestes perquè, pel que hem entès, es necessita tenir unes dades més acurades de la població de Sant Joan, més enllà de les que ja hi ha públiques i oficials.
4: Sí, de fet, l'Ajuntament estableix el que se'n diu una àrea d'atenció especial. Per tant, no és tot el poble el que es podrà beneficiar d'aquest programa de barris si finalment doncs tenim la subvenció. I és molt important que dins d'aquesta àrea d'atenció especial l'Ajuntament hem de treballar amb el que se'n diu l'índex socioeconòmic territorial. De fet, és un índex que per Sant Joan i per les dimensions de Sant Joan, avui per avui no és precís del tot. Nosaltres tenim dades de l'INE, de l'INDESCAT, però no tenim unes dades reals d'aquest àmbit, d'aquesta àrea d'atenció especial del municipi, ni tampoc dades suficients que ens puguin fer puntuar bé en el propi projecte. Per tant, l'Ajuntament hem decidit, a través d'una empresa especialitzada, en aquest cas l'empresa es diu GESOP, i a partir doncs el 25 de juliol farà enquestes a peu de carrer. I
0: 25 de juny o de juliol?
4: Perdó, 25 de juny, per tant, en un parell de dies es posarà a treballar a peu de carrer equips professionals que demanaran tota una sèrie de preguntes a les persones per poder tenir una informació molt més real de les vivendes, de les famílies, i per tant coses com el tant per cent de població ocupada o la gent que pot tenir doncs una qualificació o una altra, o bé, joves doncs en quins estudis estan, etc, etc. No són de fet moltes les preguntes que aquesta empresa doncs té a punt per poder fer i treure'n d'aquí, com deia, unes dades molt més precises sobre la realitat social que tenim a Sant Joan i sobretot dintre d'aquesta àrea d'atenció especial.
0: Algú li pot fer por això d'haver de donar dades o de que algú li demani informació, perquè és important i com els tranquil·litzaria?
4: Bé, de fet nosaltres hem enviat una carta a tota la ciutadania per explicar que tindrem doncs aquestes persones fent aquestes enquestes. També doncs ho hem comunicat a través dels canals habituals de comunicació, xarxes socials, també el grup de WhatsApp, i a través d'entrevistes com aquesta intentem arribar al màxim de població perquè tothom estigui tranquil, perquè tothom sàpiga quin tipus de treball serà, sobretot per què, quin és l'objectiu. També hem d'explicar que en cap cas es demanaran dades personals, ni molt menys dades bancàries o dades que puguin comprometre aquella persona, aquella família. En tot cas, sí que el que diem és que qualsevol dubte sobre persones que es dirigeixen a les llars és fer una gestió, una trucada a l'Ajuntament, sobretot per garantir que allò que aquelles persones i aquelles preguntes doncs són les que realment es necessiten i són les que s'han de fer. Sí que és veritat que podria donar-se el cas que algunes persones no els hi hagi acabat arribant la informació, però bé, en tot cas esperem que hi hagin els mínims problemes. Si hem de reforçar la comunicació en els propers dies també ho farem. El més important és que aquestes enquestes puguin fer normalitat, que puguem recollir aquestes dades i que realment ens serveixin per al programa de barris.
0: Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau. És broma, demà no, dijous, adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers han demanat el confinament de Sant Quirze Safaja pel foc forestal que s'ha declarat al terme municipal. Es fa per una qüestió, sobretot, d'evitar la mobilitat. Protecció Civil precisament ha enviat una alerta als mòbils d'aquest municipi i ha posat en alerta el pla Infocat. Abans ja s'havia demanat el confinament d'un càmping proper, tot i que el foc no avança en aquella direcció. Hi ha mobilitzades 25 dotacions terrestres a bombers i 6 mitjans aeris que tenen com a prioritat tancar els flancs, especialment el dret, on a hores d'ara hi ha la part més activa d'aquest foc. Primerament s'han prioritzat les descàrregues del flanc esquerre que anava en direcció al municipi i la cua està ancorada a la carretera, que precisament també està tallada al trànsit. Precisament per aquest perill d'incendis es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Catalunya ha registrat, precisament ja no pels incendis, sinó per la calor, 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts, coincidint amb aquesta onada de calor. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya manté fins a les 8 de la tarda l'avís per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una dotzena de comarques repartides sobretot entre Ponent i l'Empordà. I repassem en successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torrefarrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar un home que anava en patinet i va fugir. Finalment, aquest dimecres a la matinada, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'accident a Lleida i ara haurà de comparèixer davant la Fiscalia de Menors. I parlem en política, ja que el Ministeri d'Educació espanyol ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat en la franja del 0-3 i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que és el que ja s'està aplicant a Catalunya. També recull els 22 de primària i els 25 a secundària que apareixen al projecte de la llei que està tramitant al Congrés. I passem en plana cultural, ja que les colles castelleres de Valls han desafiat de forma victoriosa la calorada d'aquesta diada de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça de forma exitosa el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i acabat la seva actuació amb el 7 de 9 en folre. En canvi, la colla joves Xiquets de Valls han tancat també una gran actuació amb el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa. Touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Sey Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers s'han demanat el confinament de Sant Quirze de Safaja, del municipi, i un càmping i diverses cases esparcides pel terme municipal, pel foc forestal que s'ha declarat precisament en aquesta zona. Això per una qüestió, sobretot, d'evitar la mobilitat, i Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de tot aquest municipi i ha posat en alerta el pla Infocat. Per ara, la situació del foc és que els bombers estan prioritzant les tasques d'extinció a la part més activa, ubicada cap al flanc esquerra de l'incendi, una zona pedregosa que alenteix la progressió de les línies i on es generen rodolaments. Hi ha unes 31 dotacions terrestres de bombers i 6 mitjans aèris que tenen com a prioritat tancar els flancs, especialment, com us dèiem, aquest flanc esquerre. A causa d'aquest incendi està tallada la BB-1341, precisament a Sant Quirze de Safaja. Segons dades provisionals d'agents rurals, l'incendi afecta una superfície d'unes 7 hectàrees de vegetació. Precisament per incendis com aquest es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. I en afectacions, seguim repassant que el servei de Rodalies s'ha estallat per una incidència en la infraestructura a les línies R2, R2 Nord i R11, entre Sants i Montcada i Reixac. Renfe aconsella fer ús de transport alternatiu mentre DIF treballa en una solució al problema. Hi ha pàgina de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 17 anys, acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí prop de la Nacional 230 a Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar aquest home que anava en patinet i va fugir. Per una altra banda, aquesta nit de Sant Joan s'ha saldat amb 130 detinguts, dels quals 39 relacionats amb la revetlla. Encara en plana de successos, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic al concert que la banda va fer el dimarts a Vilassar, al Maresme. La banda explica que van decidir suspendre aquest espectacle després que l'acció reproduís fins a 3 vegades. I en plana cultural, les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la festa major del municipi vellenc de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 a Enfolra, seguit del 4 de 9 net i el 7 de 9 a Enfolra, i la colla jove Xiquets de Valls han tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 a Enfolra i Manilles. I avui a les 8 els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el 5è partit per intentar guanyar el títol de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posterior i del terratrèmol se li havia donat en aquest pont, que és un pont, una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega a banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores el Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slime T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es escullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo ja, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers es mostren optimistes amb l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès, que esperen poder estabilitzar durant aquesta mateixa tarda. Ho ha explicat des del lloc de control Robert Zaera, cap de suport del dispositiu d'extinció. Segons precisament ha indicat, els dos primers terços del flanc dret i del flanc esquerre estan en vies d'estabilització i la quarantena de dotacions que treballen al lloc actuen amb contundència al cap i l'última part del flanc esquerre per evitar que s'obri sobre la població de Sant Quirze. Zaera també ha subratllat que es manté el confinament preventiu a l'espera de l'evolució del foc i ha demanat a la població que s'informi d'aquesta evolució a través dels mitjans oficials. Per ara, l'incendi ha afectat 14 hectàrees. Precisament per incendis com aquests es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de comarques de Catalunya, de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament per veure l'evolució de les temperatures, que és precisament el que marca aquest Pla Alfa, repassem les properes hores, el temps i també de cara a demà. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
2: Bon dia, aquesta jornada de Sant Joan que ens ha de venir amb una temperatura igual d'alta que els últims dies. De fet, ja al matí està despertant francament xafogós a moltes comarques i la tarda tornarà a portar valors per sobre dels 40 graus a l'ombra en alguns indrets de les comarques de Ponent. També aquesta tarda, novament, algunes tempestes al Pirineu, les més probables al Ripollès, a la Cerdanya, l'Albergadà, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà, en molts casos tempestes amb força vent i alguns núvols baixos o alguna boira i tot en alguns racons de la costa, especialment aquest matí cap a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
1: Hi ha afectacions. El servei de Rodalies segueix tallat per una incidència a la infraestructura a les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sants i Montcada i Reixac. Renfe aconsella fer ús de transport alternatiu. I passem a cultura, ja que les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major del municipi vallenc de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre. La colla jove Xiquets de Valls, per la seva banda, han tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I en esports, avui a les 8, en bàsquet, caixa o faixa pel Barça, que juga el partit de la final de la Lliga ACB al Palau Blaugrana davant el València Bàsquet. Els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci el cinquè partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

what a difference a day made. And the difference

La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta...

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: La matinada de dijous a divendres, cap allà a les 3, es va produir un nou tall del servei de fibra i de telefonia mòbil a Sant Joan de les Abadeses i els clients de Movistar es van quedar una altra vegada sense internet durant més d'un dia, ja que els operaris hi seguien treballant aquest dissabte. Tot apunta que va ser un nou robatori de coure entre Ripoll i Olot, però no està confirmat. Els talls de fibra i telefonia mòbil són constants al Ripollès, ja sigui a la vall de Camprodon, a la de Ribes i també a Sant Joan. Molta gent comença a estar farta de quedar-se sense cobertura mòbil i internet, i es passa a altres companyies com Catalunya Telecom, que és una operadora de telecomunicacions 100% catalana que ofereix servei de fibra i telefonia mòbil. Sentim a l'assessora comercial de Catalunya, Gemma Esquerrà, parlant dels primers que solen fer el canvi.
2: Els primers que fan el pas quan hi ha una avaria d'aquestes i sol ser bastant instantani, o sigui, el mateix dia, són comerços i gent que teletreballa. Un comerç avui en dia, quedar-te sense wifi, és desastrós perquè tens tots els preus a l'ordinador, no pots cobrar amb targeta, és bastant desastre i la gent es desespera molt. I al final nosaltres oferim exactament les mateixes prestacions que qualsevol gran empresa, però ho fem més senzill. De fet, l'atenció pel client aquí al Ripollès sóc jo, que em poden escriure directament per WhatsApp, o la meva companya Melanie, que està a la botiga de Ripoll. Vull dir, és molt més senzill que trucar 012, et surt una màquina, et surt una persona que no sap...
1: Això sí, pel que fa a la cobertura mòbil, treballen amb Movistar i Vodafone.
2: Sí que és veritat que jo aquí a Sant Joan sempre aconsello més Movistar perquè, per exemple, a Ogassa no hi ha cobertura, a la muntanya, el de Vodafone és bastant més justa. Però, quan hi ha aquests talls, els clients que han triat la cobertura Movistar amb Catalunya Telecom es queden sense cobertura. Vull dir que sense wifi a casa no es queden mai. Vull dir, poden arribar a casa, ara més ha sortit trucades per wifi. Vull dir que un cop estan a casa poden trucar normal, poden rebre els whatsapps, etc. Però sí que és veritat que amb aquests talls de Movistar tinc clients meus que es queden sense telefonia mòbil. Llavors, sempre poden fer el canvi.
1: El perfil dels clients de Catalunya Telecom és molt ampli perquè tenen gent jove, famílies, empreses i gent gran que vol tenir telèfon fix.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'asfalt de la ronda de Castelladral de Ripoll a la C26 ja s'ha renovat al complet després de les obres que es van fer la setmana passada i que van concloure dilluns amb els treballs de pintura de les línies del tram que connecta amb el carrer Progrés. El cost de l'asfaltatge dut a terme per l'empresa AMSA ha estat de 147.000 euros que ha pagat íntegrament la Diputació de Girona. Els treballs es van dur a terme en horari nocturn per tal d'evitar grans afectacions al trànsit diari, ja que l'accés s'havia de tallar mentre es feia l'asfaltatge. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va recordar això.
2: Fa mesos que l'equip de govern va contactar amb una empresa per col·locar uns aforadors a la zona de Castelladral per verificar, veure quin era el volum de vehicles que passava per aquesta zona. Es va acreditar que en 4 mesos havien passat més d'un 1.300.000 vehicles per aquest tram. Evidentment no corresponen a vehicles de ripollesos. És evident que hi ha una circulació de vehicles de fora que utilitzen Ripoll per encaminar-se cap a d'altres destinacions i per tant vam considerar que Ripoll no té per què assumir dins el seu pressupost municipal el cost de poder revitalitzar tot aquest tram, no?
1: L'obra, molt reivindicada per l'equip de govern i l'oposició, s'ha completat només 2 setmanes abans que la tercera etapa del Tour de França, que va de Granollers a Les Angles, passi precisament per aquell punt.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Aquí no hi ha... No. Aquí... Aquí no hi ha... Aquí no hi ha truc.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del Camp de la Vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
2: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè, recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
1: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
3: Tot això n'és d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, i adequar tot l'espai.
1: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La matinada de dijous a divendres, cap allà a les 3, es va produir un nou tall del servei de fibra i de telefonia mòbil a Sant Joan de les Abadeses i els clients de Movistar es van quedar una altra vegada sense internet durant més d'un dia, ja que els operaris hi seguien treballant aquest dissabte. Tot apunta que va ser un nou robatori de coure entre Ripoll i Olot, però no està confirmat. Els talls de fibra i telefonia mòbil són constants al Ripollès, ja sigui a la vall de Camprodon, a la de Ribes i també a Sant Joan. Molta gent comença a estar farta de quedar-se sense cobertura mòbil i internet i es passa a altres companyies com Catalunya Telecom, que és una operadora de telecomunicacions 100% catalana que ofereix servei de fibra i telefonia mòbil. Sentim a l'assessora comercial de Catalunya, Gemma Esquerrà, parlant dels primers que solen fer el canvi.
2: Els primers que fan el pas quan hi ha una avaria d'aquestes i sol ser bastant instantani, o sigui, el mateix dia, són comerços i gent que teletreballa. Un comerç avui en dia, quedar-te sense wifi, és desastrós perquè tens tots els preus a l'ordinador, no pots cobrar amb targeta, és bastant desastre i la gent es desespera molt. I al final nosaltres oferim exactament les mateixes prestacions que qualsevol gran empresa, però ho fem més senzill. De fet, l'atenció pel client aquí al Ripollès soc jo, que em poden escriure directament per WhatsApp, o la meva companya Melanie, que està a la botiga de Ripoll. Vull dir, és molt més senzill que trucar 012, et surt una màquina, et surt una persona que no ho sap...
1: Això sí, pel que fa a la cobertura mòbil, treballen amb Movistar i Vodafone.
2: Sí que és veritat que jo aquí a Sant Joan sempre aconsello més Movistar perquè, per exemple, a Ogassa no hi ha cobertura, a la muntanya, la de Vodafone és bastant més justa. Però, quan hi ha aquests talls, els clients que han triat la cobertura Movistar amb Catalunya Telecom es queden sense cobertura. Vull dir que sense wifi a casa no es queden mai. Vull dir, poden arribar a casa, ara més ha sortit trucades per wifi. Vull dir que un cop estan a casa poden trucar normal, poden rebre els whatsapps, etc. Però sí que és veritat que amb aquests talls de Movistar tinc clients meus que es queden sense telefonia mòbil. Llavors, sempre poden fer el canvi.
1: El perfil dels clients de Catalunya Telecom és molt ampli perquè tenen gent jove, famílies, empreses i gent gran que vol tenir telèfon fix.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Papallones de vidre al meu estómac, càlides espirals suaus de colors, aparicions dolces inconcebibles. Sembla que no puc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Un incendi crema des de primera hora de la tarda a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers treballen per estabilitzar-lo amb 25 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris. Al centre de control hi tenim en Jordi Givert, dona conidenca. Bona tarda, Jordi, com està la situació ara mateix?
2: Bona tarda, doncs fins ara han cremat unes 14 hectàrees, la seva majoria de massa forestal. Un incendi que s'ha originat a tocar d'una parada d'autobús propera al càmping L'Illa d'aquesta localitat del Moianès i que, segons l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja, hauria estat originat per una acció humana. Els agents rurals estan investigant, però tot apunta que podria ser una petard o bé una cigarreta mal apagada. A partir d'aquí, l'incendi ha provocat que s'hagi hagut de confinar tota la població del municipi per precaució i per agilitzar la feina dels bombers en extingir aquest incendi que, de moment, encara no està controlat.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi. Seguirem amb atenció l'evolució d'aquest incendi aquí des de la xarxa. Precisament per incendis com aquest es manté activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. I seguim repassant afectacions, en aquest cas que s'ha restablert la circulació a les línies R2, R2 Nord, R3 i R11, segons ha informat fonts de Renfe. L'R2 i l'R2 Nord i l'R11 estaven tallades entre Sants i Montcada i Reixac per una incidència a la infraestructura. Un cop recuperada la marxa dels convois, la freqüència de pas es recuperarà de forma progressiva. I parlem en clau cultural, i és que les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major d'aquest mateix municipi, la diada de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls ha portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb un 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre, i la colla jove Xiquets de Valls ha tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I en plana esportiva, en bàsquet, caixa o faixa avui pel Barça, que juga el quart partit de la final de la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València Bàsquet. I ho fa a partir d'ara mateix. Els de Xavi Pasqual buscaran un triomf que forci aquest cinquè partit. I l'Igualada s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la final a la pista del Liceo. I fa poc han arribat a l'aeroport del Prat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar d'anestèsia, els dubtes i les pors que ens genera abans d'una intervenció. Sempre ens diuen, heu de passar per l'anestesista. Doncs bé, doncs precisament tenim al cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet, el doctor Ernest Millán. Benvingut.
2: Moltes gràcies, Lola, bon dia. Per mi és un plaer assistir aquí.
1: Anem a parlar això de les anestèsies, no? Hi ha diferents tipus d'anestèsia, segons el tipus d'intervenció, ens diuen, ai, doncs s'ha de posar, doncs serà parcial o no, serà total, i sempre ens fa una miqueta de respecte.
2: Correcte.
1: L'anestèsia és perquè no notem res, no?, quan ens fan allò una intervenció?
2: Sí, de fet, la paraula anestèsia prové del grec anaestèsia i vol dir insensibilitat, i això és el que intentem.
1: I perquè sigui efectiu, m'imagino que s'ha de tenir en compte el pes de la persona, s'han de tenir diferents paràmetres, no?
2: L'anestèsia avui dia és dirigida i, efectivament, pues, es té en compte pues, l'edat del pacient, el pes i tota la patologia prèvia o medicació que pren aquest pacient per de cara a fer una anestèsia, pues, el més dirigida i personalitzada possible.
1: Perquè si una persona no passa aquests paràmetres, pot ser que des del Servei d'Anestesiologia doncs, ens diguin aquesta persona no pot passar per quiròfan?
2: Nosaltres, però la consulta preanestèsica realment és la clau de la seguretat de qualsevol intervenció d'avui dia. I no és que nosaltres batem l'accés al quiròfan, sinó que hi ha persones que per les seves comorbilitats o enfermetats prèvies pues, no són assumibles en un centre com el nostre i es, en aquest cas no és que no puguin operar-se, sinó que es deriven a un hospital de nivell 3, com pugui ser pues, bueno, hospitals del nostre sistema sanitari més grans amb més mitjans.
1: Què és el que dèiem allò, l'edat, les patologies del pacient, el pes, no?, de determinar aquesta anestèsia, i el que es faci doncs, que sigui més local o més general, què és el que ho determina?
2: Hi ha dues coses importants que ho determinen, que són l'estat del pacient i el tipus d'intervenció al que anem a fer. La comunicació de nostra amb els cirurgians o els especialistes de la intervenció que s'hagi de fer pot determinar que es decideixi una anestèsia pues, local, que seria d'una zona concreta, una anestèsia regional, que seria, pues, de, per exemple, pues, d'un canell o d'una extremitat superior o d'una extremitat inferior o de les dues extremitats, com pugui ser una pròtesi de genoll, per exemple, o una pròtesi de maluc, o que les característiques de la cirurgia fan que es necessiti pues, una anestèsia general que seria pues, amb monitorització i amb respirador.
1: I és el mateix allò, una anestèsia que una sedació o no?
2: Aquesta és una pregunta molt divertida, perquè jo ara et diré, una sedació és una anestèsia general, i la gent, o ara em diràs com, no és el que jo tenia entès.
1: No?
2: Una sedació és una anestèsia general, però en un pla més superficial. La sedació, o en la sedació, normalment el pacient està adormit, però amb respiració o amb ventilació espontània. I en l'anestèsia general hi ha més profunditat que en la sedació i el pacient normalment, per les característiques que es necessiten de la cirurgia, perd la respiració espontània i per això necessitem un respirador.
1: El que és cert és que quan un entra a quiròfan, habitualment entra amb molts neguits. I també, habitualment, et donen abans allò, doncs, com una pastilleta, no?, perquè vagis més relaxat.
2: Per baixar l'ansietat.
1: Sí.
2: Sí.
1: Sense que això arribi a treure't la consciència,
2: no? No, és simplement per que estiguis més tranquil i menys pendent de l'entorn o del que se t'acosta, que tothom està amb els nervis a flor de pell, no?
1: En la visita jo preoperatòria que es fa sí. amb l'anestesista, què és el que es té en compte? Quines preguntes se'ns faran?
2: Normalment és de què es supera el pacient, les al·lèrgies, el tipus de medicació, tota la medicació o llista de fàrmacs que pren el pacient, patologies prèvies i importants que ens puguin influir en determinar si es requereix un tipus d'anestèsia o un altre tipus d'anestèsia o un tipus de monitorització concret o un altre. Per exemple, un pacient que és al·lèrgic al làtex, sí. perquè no hi hagi pols a l'ambient, pues nosaltres el que fem és fer-lo a primera hora, quan el quiròfan ha estat en repòs tota la nit, per evitar pols i partícules en suspensió de cara a optimitzar pues, la patologia de cada pacient, com ja et deia.
1: Estava pensant si a les persones ens fa més respecte la cirurgia en si o l'anestèsia.
2: Hi ha molta gent que ve més preocupada per l'anestèsia que per la cirurgia en si, i de fet ens trobem preguntes com sobretot pot ser que em desperti a mitja intervenció amb dolor, o també la por de pot ser que no em desperti mai, o una altra cosa que em fa molta gràcia és la gent té por de revelar algun secret o alguna cosa mentre que ens explica a nosaltres mentre estigui adormida, que és... Sí, hi ha moltes anècdotes divertides.
1: De fet, el que sí que és habitual és que vosaltres també tenia jo les tècniques aquestes de... Ara començarem a comptar enrere i llavors un, no? Serà,
2: sí,
1: acaba
2: de,
1: jo
2: de 10 cap a sota i no arribem ni al 5.
1: I sí. no arribem fins al 5. Amb això d'aquestes pors, no?, que manifestem, allò de dir, em podré despertar? Jo sí que he sentit allò, persones que s'han sotmès a una cirurgia amb una anestèsia... doncs localitzada, i que de cop i volta diuen, escolta'm, que jo m'estic notant que m'esteu fent, no? Això passa? És a dir, o no hauria de passar?
2: El despertar intraoperatori en una sedació sí que pot passar, però en una anestèsia general no, perquè hi ha monitorització contínua i en temps real de l'activitat cerebral i de totes les constants, i anem adaptant la medicació a la profunditat anestèsica que necessitem. Llavors, el despertar intraoperatori en una general no. En una sedació que consisteix en tenir el pacient, diguéssim, fent una petita siesta mentre se li fa el procediment, que pot ser, a més de la sedació, amb una mica d'anestèsia local, sí que pot ser que en algun moment estigui més superficial i es desperti en algun moment, però no és lo habitual.
1: El que sí que us deveu trobar són sobretot les dones, quan van de part, que diuen, em posarà anestèsia, no?
2: Sí, bueno, de fet la peridural per nosaltres és un procediment que és molt habitual, i també és veritat que hi ha moltes dones que tenen por, però escolta, els bons invents, que dic jo, estan per fer-los servir, i en posem moltes, i sempre és una anestèsia que és molt efectiva i va molt bé, i les pacients són molt agraïdes.
1: Tot i que te fa respecte, perquè no? Allò de la punció en un moment allò concret, bé...
2: Sempre hi ha també molta por perquè hi ha la creença, o venen moltes dones pensant-se que la punció aquesta pot donar dolor d'esquena, no només en els dies posteriors, sinó a nivell crònic. Però realment dolor crònic d'esquena o lumbar associat a la punció peridural, no hi ha relació, i realment és, com deia abans, una anestèsia molt agraïda i va molt bé.
1: L'anestèsia té, però, sintomatologia, efectes allò posteriors, secundaris, després de la intervenció?
2: Sí, i n'hi ha alguns que són... Hi ha una llista que són més habituals i una altra llista que són més greus i molt més rars. Lo habitual, per exemple, és tenir... lo típic és una mica de somnolència, una mica de, per exemple, dolor de tipus muscular, que és per un tipus de medicació que es fa servir si es necessita una anestèsia general, que són els relaxants musculars. Què més hi pot haver?
1: Nàusees, vòmits,
2: sí,
1: no? A vegades.
2: Nàusees, vòmits també ve derivat per l'ús de, dels medicaments que es fan servir per l'analgèsia, per evitar, o sigui, pel control del dolor, que són sobretot els opioides, tot i que ara sempre està molt protocolitzat, i en quan es fan servir opioides, de seguida es fan també fem servir medicaments antiemètics per disminuir al màxim aquests efectes secundaris.
1: De fet, jo crec que l'anestèsia ha evolucionat força, no? Ara, sense allò... Bé, no sé, si jo no ho dic amb criteri científic, però sí que tinc la sensació... No?
2: Ha evolucionat molt per dos parts, sobretot a nivell de monitorització, perquè ara es fa monitorització tant de l'aparell circulatori com de l'aparell respiratori, com de la relaxació muscular i de la profunditat anestèsica en temps real, i també ha evolucionat molt a nivell de tecnologia i de fàrmacs, perquè es fan servir fàrmacs que tenen una vida curta i, per tant, són fàcils de titular i que són pràcticament reversibles de forma immediata.
1: De titular vol dir allò d'eliminar?
2: D'enganxar la dosi
1: correcta.
2: Titular vull dir enganxar la dosi correcta.
1: No, ho deia jo perquè sempre et diuen allò després, allò, doncs, beu força aigua, no és important que eliminis, no?, l'anestèsia.
2: Avui en dia, amb els fàrmacs que tenim, l'eliminació de l'anestèsia pràcticament són poques hores i va molt bé.
1: I això que abans es deia, no sé si hi ha situacions, jo comentava el tema de les dones de part, no? Però en cas d'infants o de gent gran, abans sobretot en gent gran es comentava el fet de l'anestèsia, de vegades després els desubica.
2: No és que l'anestèsia sigui més perillosa o tingui més efectes secundaris en gent gran o en neonats, per exemple, o en nens petits, sinó que simplement està molt protocolitzat i ens regim molt sobretot al pes i a les necessitats de cada pacient. Llavors no és que l'anestèsia sigui més perillosa en nens o en gent gran. Sí que és veritat que en gent d'edat avançada despistar-se o perdre la ubicació després de l'anestèsia, sobretot si és amb ingrés hospitalari i es queden uns dies, sí que és més freqüent.
1: Com es treballa des del servei d'anestesiologia? És a dir, quan hi ha una intervenció, intervé només un anestesista, és tot un equip... Quanta gent tenim allò, més enllà del cirurgià, els infermers...
2: Nosaltres som tot un equip i es distribueixen les consultes preoperatòries. Com que és molt complicat per la quantitat d'intervencions quirúrgiques anuals que tenim, que ara estem sobre les 7.500 intervencions anuals, que és molt, dividim segons el nivell de risc anestèsic, hi ha una classificació, i els pacients de risc baix els fem amb consulta telemàtica, i els pacients que tenen més patologia o considerem més de risc alt, els hi posem una consulta presencial i venen a l'hospital. Normalment, de risc baix ho fem per telèfon, i si ja ens queda algun dubte o hi ha alguna cosa que no hem acabat d'aclarir o amb el pacient no ens hem acabat d'entendre i amb un familiar tampoc, llavors també el citem per venir i acabar de resoldre tots els dubtes, i de risc més elevat venen tots.
1: I, és a dir, hi ha aquest contacte, no? I després, allò, la persona és coneixedora de quin serà l'anestesista que tindrà al costat durant la intervenció?
2: Realment, el coincidir que el mateix anestesiòleg hagi fet la trucada, tenir un anestesiòleg personal, diguem, que hagi fet la trucada,
1: no.
2: I després trobar-se'l el dia de la intervenció, a vegades passa, però és molta casualitat. Normalment el dia de la trucada és un i el dia de la intervenció Com que som 18 a l'equip, sol ser un altre, però bé, la gent s'ho pren bé i no hi ha problema.
1: I és un anestesiòleg per intervenció o n'hi han dues persones?
2: A dintre el quiròfan hi ha un anestesiòleg per cada quiròfan. Sí. Uh-huh.
1: I quan la intervenció és ambulatòria, com funciona? És a dir,
2: S'adapta el tipus d'anestèsia i el tipus d'analgèsia a que aquell pacient pugui, o tenim en compte que aquell pacient marxarà cap a casa. Jo, per exemple, si un pacient se li fa una intervenció, per exemple, de genoll, com una artroscòpia, jo sé que aquell pacient, l'artroscòpia sol ser ambulatòria i aquell pacient a la tarda marxa cap a casa. Jo no li puc deixar, per exemple, amb una anestèsia intradural les cames bloquejades 4 hores, perquè sé que aquell pacient ha de caminar en breu i ha de marxar. Llavors nosaltres intentem adaptar sempre les dosis a tenint en compte de si el pacient marxa cap a casa o es quedarà ingressat.
1: Es fa una comprovació, entenc allò de que, doncs, evidentment, no?
2: Sí.
1: No, ho dic perquè sempre, normalment...
2: Aixecar-se i provar i que ens ho pegui i torni...
1: A veure, anem a provar, no? Si realment vostè té sensibilitat.
2: En aquest aspecte, a nivell postquirúrgic, pues, tenim la sort de tenir grans professionals d'infermeria que fan una gran labor i que estan pendents de tot, i evidentment pues, no és allò de dir aixequis i provi a caminar a veure si pot marxar.
1: Ja, jo, doncs, aquesta atenció, aquests protocols de seguretat, entenc, no?
2: Sí.
1: Una persona que ha estat doncs, una intervenció i ràpidament es complica i ha de tornar novament allò a entrar a quiròfan, imagino que sí, però no sé si es complica més el tema de les dosis d'anestèsia. S'ha de dispensar de forma...
2: Ha passat alguna vegada i, jo què sé, per exemple, de vegades tenim... Això no és raro en pediatria, en nens que se'ls opera de les amígdales i és una zona molt friable i que sagna molt, i a vegades tornen a sagnar un cop hem sortit de la intervenció i es pot tornar a entrar per revisar tota la zona que s'ha operat, i realment pues, s'ha d'anar amb el mateix cuidado que has anat la primera vegada, però no té especialment més risc una segona anestèsia durant el mateix dia que una primera.
1: I hi ha intervencions que potser, evidentment, la persona ha d'estar en aquest procés de mig adormit, però que ha d'estar despert perquè us requereix la intervenció?
2: Sí, hi ha intervencions que requereixen col·laboració.
1: Sí,
2: Per part del pacient, i per tant intentem que el pacient estigui confortable però que no estigui completament adormit. Per exemple, en intervencions de catarates, que és una cirurgia molt freqüent que fem aquí en l'Hospital Sociosanitari de Mollet, el pacient s'asseda una mica, però ha d'estar superficial perquè l'oftalmòleg va parlant amb ell i li va dir, pues, i li va dient, pues, miri amunt, miri avall, ara miri al centre. I, bueno, és sempre adaptar una mica l'anestèsia a les condicions del pacient i de la cirurgia que requereix.
1: D'anècdotes d'aquestes també deuen haver-hi forces en les que es demana col·laboració o que el pacient no està del tot allò adormit. No?
2: Sí,
1: perquè
2: el que passa que...
1: Llavors l'anècdota l'expliquen les persones que han estat intervingudes. Mira, m'estaven fent la intervenció i estaven parlant de... No?
2: N'hi ha això... per les dues parts.
1: Sí?
2: N'hi ha perquè el pacient es posa a explicar coses que...
1: Que no toca.
2: Que no toca, però nosaltres ensenyem el secret professional i també hi ha pacients que se sorprenen... A vegades, això m'ha passat moltes vegades, de pacients que se sorprenen de l'ambient... No de disbauxa, sinó una mica distès que hi ha al quiròfan, que a nosaltres també ens ajuda a treballar i aguantar el dia a dia i totes les intervencions que portem a sobre. Perquè si haguéssim d'estar pues, serios des de les 8 del matí fins a 3:45 que acaba la nostra jornada i sense poder explicar res, pues, evidentment seria insuportable.
1: Una qüestió, a l'estar aquesta col·laboració, a l'estar així, semiconscient, no pot generar que una persona tingui més por? És a dir, d'una banda, no?, que es subministri anestèsia pot generar dubtes o por de dir, escolta, me'n despertaré, perquè, clar, jo perdré la consciència, però quan la tens, si estàs sentint que estan donant cops, no? Per exemple, quan són intervencions de traumatologia, em sembla que...
2: Realment, hi ha de tot i hi ha molta varietat. Jo m'he trobat pacients, per exemple, en una pròtesi de genoll, que el que fem és adormir a la cama i el pacient està despert, i jo sempre dic... Té dues opcions, un cop hagi fet l'anestèsia de la cama. El deixo despert i es queda mirant les musaranyes i si vostè està bé, perfecte. I hi ha gent que em diu, miri, jo independentment de que ja m'hagi fet l'anestèsia de la cama, em poso molt nerviós, no vull sentir cap cop i després de l'anestèsia a la cama faci'm una sedació i vull estar adormit fins que acabem. Hi ha gent que ho porta molt bé, el d'estar despert mentre l'operen i sentint els cops, i hi ha gent que realment ho tolera zero i diu a mi, em sedeu fins que acabem.
1: I és millor una cosa que l'altra? És a dir, pot...
2: No és millor una cosa que l'altra. El millor és l'autonomia del pacient i que el pacient se senti bé amb l'opció que li has donat a escollir i ja està.
1: Avui estem parlant amb Ernest Millán, que és el cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet. Una darrera recomanació, jo quan ens truquin perquè tenim una intervenció i el trucarà o es posarà en contacte amb vostè al Servei d'Anestesiologia, algun consell? Allò,

0: i venir tranquil.
1: I de fet això, no?, que aprofitem aquesta trucada, no?, o aquesta conversa per plantejar tots els neguits o dubtes que tinguem. No, és a dir, que no només sigui el professional qui ens pregunti d'al·lèrgies i coses no, d'aquestes, nosaltres, sinó que nosaltres també
0: no,
1: tinguem...
0: Nosaltres, particularment a la trucada preanestèsica, no només parlem nosaltres, sinó que sobretot deixem parlar i deixem preguntar, que també és molt important.
1: I qui pregunta més? Les homes, els homes o les dones? Qui té més por?
0: No, jo crec que per igual,
1: Per igual.
0: De veritat, no, ara no estic intentant quedar bé.
1: Ernest Millán, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar-nos allò,
0: gràcies,
1: el que és la vostra professió, no? I que de vegades passa desapercebuda, no? Perquè dius, sí, vaig tenir allò una conversa, però ja no l'he tornat a veure, perquè normalment això sí que després ja no torneu a passar, o sí?
0: A mi m'ha passat que després em paren l'altre dia, amb això em va passar fa un parell de setmanes, em van parar pel carrer i em van dir, ai, ets el meu anestesista.
1: Ah, personalitzat, sí. Aquesta vegada sí, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Molt
0: però
1: bé,
0: bona experiència.
1: Que vagi bé, fins una altra,
0: gràcies. Moltes gràcies, un plaer, moltes gràcies.
1: Adéu-siau.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: dile tu nombre, por favor.
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. A Sant Quirze s'afeix a la comarca del Moianès. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal que crema des de primera hora de la tarda. Al centre de control hi tenim en Jordi Givert, d'Ona Codinenca. Bona nit, Jordi. Com està la situació per allà?
2: Bona nit. Doncs, efectivament, està estabilitzat. Els bombers han aconseguit rodejar el perímetre d'aquest incendi que ja ha cremat 16 hectàrees aquí a Sant Quirze s'afeja i que, de moment, ha permès aquesta estabilització, aixecar el confinament que hi havia a la població per agilitzar les tasques d'extinció dels mateixos bombers. Un incendi que ha començat a primera hora de la tarda i que fins ara encara continuen treballant una vintena de dotacions dels bombers i també 6 mitjans aeris. Per altra banda, tot apunta que hauria estat, segons ha explicat l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja, un element pirotècnic, el que hauria originat a prop d'una estació d'autobús del municipi aquest incendi forestal.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi. I precisament es manté per incendis com aquest activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 132 municipis de 12 comarques de Catalunya. La majoria de municipis es concentren a Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Precisament repassant aquest Pla Alfa, que és per les temperatures, repassem les temperatures de la jornada d'avui de Sant Joan, que ha tornat a superar els 40 graus al Segrià, amb 40,9 graus a Lleida, a la famosa quart dia consecutiu que superen els 40 graus en aquesta estació. Alguns sectors també de les comarques del nord-est avui han registrat el dia més calorós del que portem d'any, amb 38,6 graus a Girona. I canviem de terç i parlem de successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 12 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet per un camí prop de la Nacional 230 Torreferrera, al Segrià, durant la revetlla de Sant Joan. El menor conduïa un vehicle sense carnet i a l'altura del camí de les Conilles va atropellar aquest home que anava en patinet i va fugir. I anem a la plana esportiva, perquè l'Igualada es va proclamar ahir campió de l'Hockey Lliga després de guanyar el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceo a la tanda de penals i remuntar-se una eliminatòria que va començar amb un 2-0 favorable als gallecs. Els de la noia feia 29 anys que no aconseguien aquesta fita i demà a la capital, a Igualada, celebraran aquesta fita històrica. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Ponsarolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que li havia donat en aquest pont, que és un pont amb una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Ponsarolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment, un nivell molt inferior, i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.
1: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival 5 Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival 5 Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival 5 Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. Al juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slime T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Kazum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es escullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic i aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo ja, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

0: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con i.
1: Bien,
2: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dimarts de cognom 23 de juny de 2026 i un dia com avui celebrem la revetlla de Sant Joan que molts de nosaltres associem amb la festa que marca la nit més curta de l'any. Malgrat això, la realitat és que només per uns segons, però la nit més curta de l'any coincideix amb el solstici d'estiu que va ser la nit de diumenge a dilluns, quan vam tenir una mica més de 15 hores i 10 minuts de llum solar, 6 hores més de llum que el solstici d'hivern. I un dia com avui de 2015, Leon Bridges publicava el seu àlbum debut, Coming Home. Només un any abans, el cantant de Texas rentava plats en un restaurant i cantava quan el deixaven en sessions de micro obert. Va ser en una d'aquestes actuacions que va atraure l'atenció dels membres de la banda White Denim, que se'l van endur al seu estudi on va gravar uns temes. Els temes es van fer virals i Bridges va acabar signant per Columbia Records. Avui arrenquem el magazine amb aquesta història de Leon Bridges i amb aquesta cançó, Coming Home. Yeah.

0: això que escoltem es diu Les Prunes d'Aragó i és el primer avançament del segon disc del grup Sequoia, la banda formada per Edu Vilardaga, Víctor Llonch i el Sant Joaní, i antic col·laborador de la veu, en Guillem Plana Gomà. Aquí ja tenim el telèfon. Hola, Guillem.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Quina sorpresa.
1: Ostres, total, sorpresa nostàlgica, eh? Aquest dia de Sant Joan, molt bé.
0: Però et truquem regularment, que de tant en tant volem saber què fas.
1: Bueno, jo vaig generant excuses per anar no perdent el contacte, no, per dir-ho així, ja és maco.
0: Tot el que fas ho fas per nosaltres, no? Pensant en que arribarà algun dia l'entrevista.
1: Bueno, és cert que sí, que si rems el missatge d'en Joan o de la Clement, vol dir que ja és com un sello d'aprovació, saps? Mm-hmm. Un segell d'aprovació, vull dir que fa il·lusió.
0: Sí. A nosaltres va fer il·lusió, perquè primer vam veure unes imatges d'un videoclip amb tu... Doncs anant en bicicleta, i vam pensar, igual, mira, com que ell coneix molta gent, li han demanat a veure si pot fer d'actor, però després vam anar veient que no, que ara formes part d'aquest grup Sequoia. Moltíssimes felicitats pel retorn a la música.
1: Moltes gràcies.
0: En actiu, gràcies. Tocant la bateria després de molt de temps. Quan feia que no tocaves? O potser m'equivoco i has anat fent cosetes.
1: Bueno, clar, dius el retorn a la música, exacte, el retorn a la música tocada, perquè jo a la música me'n vaig envoltant professionalment, amateurment, i jo treballo fent de mànager de música i fent produccions de gires, però sempre fem la broma els qui treballem darrere els escenaris que som tots músics frustrats i ho vas notant i ho vas veient, eh? Hi ha qui ho porta millor i hi ha qui ho porta pitjor. Jo en el meu cas ho he portat sempre molt bé perquè sempre m'ha agradat també estar a l'altra banda, però l'instrument com a tal, tècnicament, deixat del tot, mai ho he fet, perquè soc una persona que em costa deixar coses, eh? Sempre vull fer-ho tot i tot ha de ser a tope, i deixar de tocar no ho he deixat de fer mai, vull dir que amb col·legues, no sé, excuses sempre n'hem tingut, gent amb qui m'agrada fer música, n'hem anat fent el que sí que ara, no? Com bueno, pues, no sé, des d'Esfumato, que potser la gent li sonarà més d'aquí a Sant Joan... Quan tocàvem molt per aquí al Ripollès, és cert que ara feia ben bé una bona colla d'anys que no tenia allò un projecte amb el que diem, mirem tot això, escolteu-vos, ho saps? Veniu-nos a veure. I ara, mira, Sequoia.
0: De fet, això, ara estem veient al final del vídeo, que doncs, feu com una cursa amb bicicletes així antigues, i a punt d'arribar a la meta, us pareu. Ningú la vol travessar o ningú la travessa, i no hi ha problema. No sé si això també forma part de l'esperit del grup, és a dir, això també va de passar-s'ho bé, no hi ha metes o no passa res si et quedes a un metre.
1: Hòstia, molt bé. Si bé va ser una cosa una mica improvisada, aquest final del videoclip, has agafat exactament la intenció del que volíem plasmar. Totalment. Per mi, no, deia fa un moment que jo m'aproximo a la música de manera laboral des de ja fa molts anys, és la meva feina, des d'en fa molts, i ara fer un projecte que és un grup de música, que té a veure amb música, evidentment, però també són moltes altres coses, com sabeu, un projecte, no? Pues poder-ho fer des d'una aproximació no competitiva, no productivista, per dir-ho d'alguna forma, és a dir, l'art per l'art, hòstia, doncs és un regal. Penseu que bueno, potser ara en parlarem, farem algun concert més endavant i tant de bons vingueu a veure, però, o vingueu a veure'ns, però tot això ho fèiem perquè teníem, bueno, doncs el Víctor, que és el que fa les cançons, tenia unes quantes cançons, teníem ganes de fer música pel gust de tancar-nos en un estudi, i aquest ha estat el regal, saps? Vull dir que ens hem anat a Barcelona amb uns amics gravant-ho, vam anar a Pamplona també, a Irunya, al gener, 4 o 5 dies també a casa d'un altre amic, que és un friqui dels sintetitzadors analògics i de més, vam estar 4 dies allà i, bueno, sent divertidíssim. I ara amb el videoclip, doncs, el mateix, no? De quedar un cap de setmana amb dos col·legues i poder fer una peça que és artística, però que també és l'excusa per juntar-nos i per passar-nos-ho bé. Vull dir que totalment aquesta no competitivitat és la bandera del projecte i... per part meva és una sort poder-ho fer així. És molt fresc, és molt gustós.
0: Parla'ns de Sequoia, perquè és el primer disc de Sequoia on tu participes, però és un retorn per ells, no? Perquè diria que és el seu segon disc.
1: Exactament. Jo ara visc a la Cellera de Ter, però he estat molts anys visquent a Barcelona, i allà vaig conèixer els dos altres integrants, de fet els tres que hi eren abans, i ara toco la bateria, però abans hi havia una altra bateria, I bueno, pues era un grup que ja m'agradaven, que ja havien fet bones... bueno, ens havien fet amics, i exactament ara fa 4 o 5 anys ells van treure el primer disco, que és un disc que es va dir 20 i pocs, i jo me'n recordo de diverses coses amb ells, anar-los a veure, seguir-los, però inclús programar-los. Vaig fer un parell d'anys un cicle a l'Helio Gabal a Barcelona que muntava jo, programava jo, i me'n recordo que els vaig programar allà, quan jo encara no hi tocava. I mira, ara anys després doncs els va marxar el bateria, i per aquest nou projecte, aquest segon disc, em van trucar a mi, i com que bueno, ha estat molt fàcil, perquè ja ens coneixíem molt. Sí.
0: Quan sortirà el disc en si?
1: Mira, doncs ara hem tret aquest primer single, que es diu Les Prunes d'Aragó, la setmana passada, però ja ens ho prenem amb calma, ja t'ho he dit. Vull dir que el disc surt a la tardor, sortirà a principi de curs, i bueno, de fet encara no té ni nom, vull dir que està acabat, el tenim ja en una carpeta, pràcticament acabadíssim, però encara l'hem de posar nom i fer-ne la portada, vull dir que encara falten coses. Això era un primer tastet, perquè també és una cançó, bueno, que parla de records d'estiu i que ens semblava prou estival com per treure-la ara i fer aquest primer bueno, hola, hem tornat.
0: Clar, vosaltres aquest procés, que pel que dius, doncs això us ho preneu en calma, és segurament per la naturalesa del projecte, però avui en dia, tu que també hi toques, això cada cop es fa més, no? A vegades, jo crec que abans es traia un disc i el single sortia, doncs res, un mes, dos abans, i ara això s'allarga molt, no?
1: Sí. Nosaltres tenim la por de que ens perdem una mica l'atenció, que al setembre o l'octubre, quan surtin, hi ha un altre single, hi ha un parell de videoclips més, i quan surti finalment el disco, la gent ja se l'hagi oblidat. Però bueno, com que no ens hi va res, per dir-ho així, pues, sí, tampoc és que és per ser deixats i fer les coses malament, però bueno, no sé, sí, però sí, hi havia una mica aquesta intenció, com de dir, ostres, ara portem uns quants anys que no hem tret música, que la gent no sap de nosaltres, anem fent un parell de... Bueno, jo què sé, l'excusa doncs, per ser present a xarxes una mica més, perquè la gent en vagi parlant, i també una mica el tema dels singles. Hi ha l'aproximació que deies tu d'anar fent més impactes, però també hi ha l'aproximació de, hòstia, ara hem fet un videoclip que és molt xulo, donem-li la importància que es mereix, no? I la cançó creiem que també val la pena. Una mica per aquí, no? Perquè pel mateix fet que la gent... fa que no tregui més singles per captar més atenció, també si ho mires del revés també té sentit, perquè un disc sencer costa més d'escoltar avui en dia, no és cap mentida, i nosaltres, bueno, vulguis o no, hem fet un disco, vull dir que l'hem concebut com a disco que comença i acaba i que té un viatge emocional, però bueno, per què no poder, no sé,
0: també entenc que abans l'objectiu potser era això, era escalfar per el moment que sortia el disc a la venda, se'n venguessin molts. Això ja no existeix, i potser la idea és mantenir, no? treure un disc i mantenir-te en un primer o segon pla del que et puguis permetre o el que la indústria et posi o la gent, i anar-ho mantenint, no? per això, perquè et surtin concerts, perquè la gent t'escolti.
1: Sí, i que ja farem el moment de... Ei, podeu comprar el disco, compreu-lo aquí, no patiu, ja
0: farem pesats. Això es pot fer, igualment, sí.
1: Exacte, sí. Ara, mira, ara era una altra la història, era, bueno, doncs aquest primer retorn d'entrada i la cançó aquesta, en concret, Les Prunes d'Aragó.
0: Com definiries la música de Sequoia?
1: Mira, doncs, amb el disc anterior ells el que explicaven era que fèiem indie folk al caliu. Les coses, la música veu molt d'un folk americà, tot i que cantem en català al 100%, però sí, bueno, us heu d'imaginar, doncs això, és una música que podria ser més de tardor, fins i tot per això el disc sortirà llavors, no? Aquesta cançó és més d'estiu, aquesta que hem tret ara, però us heu d'imaginar tres tios amb camises de quadros i barbes i amb banjos i jo tocant amb escombretes la bateria, vull dir que és una cosa més folky o que tira cap al blues inclús, tot i que deixa de ser una cosa força pop, vull dir que cançons amb estribillos i som un trio, vull dir que al final fem el que podem. Però bueno, mira, també a nivell de quin és l'estil de música, fer un disco i tancar-te en un estudi ens ha permès comptar amb amb molts amics, no? Perquè al final és la cosa que ens venia de gust, encara no serà un estudi. I, bueno, és una peça, igual que crees un espectacle en directe, és un disco, no? És un producte artístic diferent. I en el disc sí que hem pogut convidar, doncs, bueno, trompeta, trombó, cordes, pianistes... Bueno, pues, per fer una cosa que n'és una mica més del que podem fer com a trio, no? I en aquest sentit, pues, hi ha més blues, hi ha més rock, hi ha més... Sí, més folk en general.
0: Mm-hmm. Clar, aquest estiu tu, això, hi ha molts concerts, molts festivals, i tu tindràs molta feina d'aquesta altra, que no és la de tocar la bateria, i no sé si podreu fer gira de concerts de Sequoia o és molt complicat.
1: Mira, doncs clar, com a tots projectes que volem dedicar-hi temps, perquè tot és temps, hem hagut de fer calendari. Ens passen dues coses principals, que és que jo estic amb un parell de gires de grups de música, d'aquests que us deia que treballo darrere l'escenari, eh? Vull dir, faig de manager i faig la producció de les gires, i un projecte gros l'acabo al gener, i ens semblava que el gener era una data... prudencial, perquè l'altra cosa que ens passava, que és que el Víctor, el cantant, acaba de ser pare, ens semblava una data prudencial al gener, doncs, per començar a fer concerts, i la idea és llavors fer-ne. Vull dir que tenim coses ja al calendari, encara no les podem anunciar, però bueno, perquè vegueu també que cada cosa anirà al seu ritme, però sí, la idea és fer concerts, no des d'aquesta òptica com de dir, hòstia, anem a tot arreu on puguem, que una mica sí, però sí més de, ostres, anem a passar-nos-ho bé, perquè al final el concert és la culminació de tot aquest procés artístic, no? Vaja, hi ha gent que podria no agradar-li, a nosaltres ens encanta, llavors tants com en puguem fer, doncs serà estupendo, i en aquest sentit tindrem la sort que no caldrà que sigui, vull dir que Joan, si ens truques per venir a l'aniversari de la teva tieta, a casa teva vindrem, perquè...
0: Va, perfecte, així ho farem, estarà bé, serà interessant. O a Sant Joan, no sé, també...
1: Sí.
0: També hi ha molts espais a Sant Joan.
1: Haurem de venir a fer músics. Si no, aquest any, l'any que ve.
0: Molt bé. Escolta, hem parlat d'això, d'altres projectes, com que no sé, les vegades que n'hem parlat, si ho hem fet tu i jo, o ho hem fet per la ràdio, serà moment de recordar-los. Sabem que ara estàs, remenant agendes i buscant concerts per i portant l'Anna Andreu, també, no? I... Uh-huh. Que Déu-n'hi-do, vull dir que has començat fort, perquè sé que és una nova etapa de la teva vida, i també t'hem vist això, quan hi ha un concert de la Ludwig Band per allà a l'escenari, doncs amunt i avall també, perquè tot estigui correcte. Explica'ns què estàs fent ara.
1: Doncs mira, jo en el món de la música he fet, crec, tots els papers de l'AUCA. Jo sóc periodista i vaig començar fent coses de premsa. Teníem una revista de música en català que es deia La Tornada, que són els companys aquests que ara munten els concerts del Microclima a Camprodon. Mm-hmm. Doncs ells es van reconvertir de revista en promotora de concerts, i allà vaig començar a aprendre, doncs, també el que són les gires, el que són els grups de música... i el que és més la feina aquesta de concerts en directe. I des de llavors també he estat treballant sobretot en producció de gires, no? de fer tot el que passa des que es tanca un bolo fins que passa, no? Des d'acompanyar la banda, que fins a fer els horaris, fins a demanar que ens fan falta tants cables i tants altaveus. I ara fa un temps, ja des d'aquí he anat passant per molts llocs, des de la Sala Apolo fins a fer de la producció de la gira dels Manel, per dir-ho. I ara, des de fa un any, em fa molta il·lusió, jo crec que no ho havia explicat aquí a la ràdio, però he obert el meu propi projecte, en què fem management de grups de música i fem produccions de gires, doncs, i aquest projecte em fa molta il·lusió perquè porta nom Sant Joaní totalment.
0: Ara ho he vist, no ho sabia jo.
1: Clar, clar, clar, clar. És un projecte que li he posat de nom Arsamala, amb ser trencada. Per bueno, doncs perquè sí, perquè pensava una cosa que sigui meva i que em porti a casa una mica, que em torni als orígens, i, bueno, més enllà de que és un nom preciós, Arsamala, i que per anar a casa dels meus pares el creu pel pont de la Plana cada cop que hi vaig. I sí, és un projecte que porta per nom, bueno, aquesta petit projecte empresarial, per dir-ho així, que es diu Arsamala, amb qui, com tu deies, doncs porto el management de l'Anna Andreu, que, per cert, parlant del Microclima, doncs el dia 2 d'agost estarà aquí a
0: Camprodon,
1: al Microclima, a Camprodon, exacte, i sí, serà molt xulo. I de fet l'altre projecte amb qui treballo és la Ludwig Band, com tu ja deies també, que en aquest cas em faig la producció de la gira, que també els podreu veure a Camprodon l'endemà, el dilluns 3, concert infantil. Vull dir que, mira, la promo està servida.
0: Per tant, que no t'hauràs de moure gaire, no? T'hauràs de creuar-se mal un parell de 3-4 vegades, però...
1: Ah, això mateix, això mateix. Bueno, ja el creuré prou durant la resta de l'estiu, que anem a tot arreu.
0: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies. T'anirem seguint, també, amb qualsevol de les teves facetes, sempre relacionades amb la música. Només per curiositat, perquè, ostres, m'has comentat que havies fet programació a l'Helio Gaval i fa molts anys jo hi freqüentava també i sabia que teníem molts problemes també amb les noves lleis i tot. Com està el tema de fer concerts a Barcelona, a bars i llocs així?
1: És una bona qüestió. Jo d'entrada, com que ara no visc a Barcelona, també confio i he anat podent comprovar que fora de Barcelona també hi passen coses, que hi ha menys restriccions. Llavors també us convido, igual que parlava del microclima, en altres puestos. A Barcelona sempre em fa la sensació que és un anar i venir, que hi ha com un marge d'actuació en què quasi que de manera pensada es va deixant que ara fins les 3 es poden fer concerts, ara fins la 1, després un altre cop fins les 3, ara se'n poden fer, ara no, i que en aquest anar i venir és on es pretén que la cultura a les sales tingui vida. Mm-hmm. Ara em consta que està tornant a obrir-se una mica la possibilitat de fer concerts a nivell d'horari i de restriccions, bàsicament, perquè no és que canviï tant, es posen més estrictes o menys. L'Helio Gaval en concret, per exemple, ara em consta que està podent tornar a fer concerts i obrir la sala fins una mica més tard, i això els permet doncs, tenir una mica més de marge d'horari per programar coses diferents, per programar més d'un grup, però vaja, segur, sempre quan parlem d'aquestes coses sempre podria ser millor també, saps? Que sí, que val la pena, que estem molt lluny de que la cultura pugui estar tranquil·la, i que en aquest sentit si teníem la possibilitat de recolzar-la, sempre val la pena. Sí.
0: Doncs sí. Des d'aquí ho farem, sempre que puguem. Ara sí, Guillem, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, que tingueu un molt bon estiu.
0: Adéu-siau. Adéu. I el que farem serà escoltar la cançó sencera de Sequoia, Les prunes d'Aragó.
2: Aquesta va per les prunes d'Aragó.

De jove vas aguantar massa el plor. Ningú coneixia com tu els fruits i les flors.

0: I fa unes setmanes parlàvem amb en Jordi Cortacans, el fins ara delegat de Sant Joan de la donació de sang, del Banc de Sang i Teixits, i amb la Núria Sou de Vila, el seu relleu, en parlar sobre què significava la donació de sang i de plasma, sobre aquest procés de relleu, en el que en Jordi doncs, continuaria ajudant a la Núria. I aquell dia ja ens va dir, crec que no va ser en antena, que ens ho va dir així un cop es va acabar l'entrevista, que li farien un homenatge. Li van fer ja a Barcelona fa uns dies. Crec que va ser un moment molt, molt bonic i molt interessant. I ara en volem parlar amb ell. Hola, Jordi.
1: Bones.
0: Això va ser el
1: dia 16.
0: 16, eh?
1: Sí. Bueno, aclarar que el Dia Mundial és un homenatge perquè aquell dia se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang. Però cada any se celebra el dia 14, que és el Dia Mundial del Donant de Sang. El que passa és que aquest any es caurà en diumenge, doncs ho van fer el dimarts a la sala de cens de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Déu-n'hi-do. És a dir, aprofiten aquell dia per fer un homenatge a diferent gent que ha tingut alguna significació especial, no? I en el teu cas, doncs, per les dècades, que sí. Si no ho recordo malament, vas comentar que això eren gairebé... anàvem ja cap a les 3 dècades, no? Gairebé.
1: Sí, aviam. Jo ho vaig mirar més o menys i són 32 anys de delegat d'aquí de Sant Joan, de les Abadeses, i 26 de delegat de comarca del Ripollès.
0: Per tant, més de 3 dècades ja, Déu-n'hi-do. Sí. Per tant, que l'homenatge era normal que te'l fessin, vull dir que poca gent deu haver-hi que... tants anys.
1: No, érem 10 que ens van fer l'homenatge,

0: I, bueno, i tots de diferents províncies. I jo, bueno, quan m'ho van comunicar, em va fer molta il·lusió, perquè penses que si de Girona, tota la província de Girona se'n recorden de tu, per algú és. Sempre, aviam, hi ha el bé i el mal. Suposo que no m'han recordat de mi pel bé.
1: Era per bé, no? Aquestes coses no les fan per mal, no? Per sort, eh? Clar, i el lloc era un lloc molt xulo. No sé si havies estat mai a dintre de l'Ajuntament de Barcelona.
0: No, havia estat dintre el Palau de la Generalitat, que en aquell moment també, mira, es dona la casualitat que ara estem esperant poder-nos fer una foto junts amb el xato. Jo, per mi, sempre ha estat el xato. Que aquell any que es va fer la Generalitat el vaig proposar amb ell, perquè des dels 18 anys que va donar sang a l'Emili, sempre havia donat sang i no havia fallat mai. I llavors em van demanar que, bueno, que de la província de Girona si sabia algú. I en aquells moments, pues, vaig pensar en ell. I, bueno, sí, va estar bé. També entres a dintre el Palau de la Generalitat, que no hi entraràs mai més, i l'Ajuntament també, i molt maco, molt
1: Home, aquella
0: maco.
1: sala és molt xula. Jo vaig entrar un dia a treballar, gravant un vídeo, doncs vaig ser-hi, és un lloc molt xulo, és molt bonic aquella
0: Sí,
1: sala.
0: no, i a més, aviam, jo ara no em vull enrotllar ni d'allò, però amb els homenatjats ens fan entrar mitja hora abans, llavors et fiquen en una sala a part, et reserven la part de davant, i et fiquen en una sala a part, i llavors allà surten totes les autoritats que en aquell moment xerraran. I llavors, bueno, és una mica més familiar, diguem-hi d'alguna manera.
1: Qui hi havia així de
0: La
1: persones?
0: de Sanitat de la Generalitat, la de Barcelona, ostres, no me'n recordo els noms, el president de Creu Roja, el president de l'associació i el president de la Federació de Donants de Sang.
1: L'Olga Pané, no?
0: Correcte.
1: La de Barcelona sí que no sé.
0: La de Barcelona no me'n recordo.
1: Tampoc la coneixerem, potser. No,
0: No
1: no.
0: sé, jo ara perquè no d'allò, però si ho tinc, ho busqués, poder ho trobaria, però bueno, molt bé, molt bé. Estic molt orgullós de que, ostres, de tot Girona pensin en tu, i la gent d'aquí Sant Joan em veu pel carrer i tots em diuen enhorabona. Dic, això m'agrada.
1: La regidora de Salut de Barcelona és la Marta Villanueva
0: Ah, correcte, sí, ara me'n
1: Zendan,
0: recordo, sí.
1: però no la conec, no en tenim el plaer. Ostres, com va ser la jornada? És a dir, suposo que al matí amb nervis,
0: Sí,
1: triant-te la roba, no?
0: una mica que et posaràs, la calor.
1: Sí.
0: Jo volia anar amb pantalons curts, però la meva dona
1: No et va
0: em
1: deixar.
0: va dir que no em va deixar.
1: Amb bon criteri.
0: I no. Va anar molt bé. Vam anar a Girona, vaig anar a buscar la furgoneta. Bueno, tots els que marxàvem de Girona vam fer un viatge fins a Barcelona tots junts. I t'he de dir que havia estat a molts actes, en molts llocs, però aquell dia una mica nerviós. Pensava, ostres, què et passarà? Com has d'actuar? Si et criden el primer, com has de fer? Per no saltar-te, vulguis o no vulguis, el protocol. Una mica això.
1: I llavors, quan vas arribar allà, doncs
0: Bé, bé.
1: ja aquests nervis se'n van, no? Quan la cosa ve d'arrenca.
0: Sí, bueno, estàs allà, a més et fiquen allà a primera fila, tots 10. El que em va relaxar molt va ser que vaig veure que, diguem-hi, tal com ens havien col·locat, anaven cridant a la gent.
1: Per tant, que no eres el primer.
0: No era
1: Ja
0: el primer.
1: podies veure què feien els altres.
0: Efectivament, no era el primer, vaig pensar, hòstia, això va de nassos. No, va ser el quart.
1: I va ser emotiu l'acte? Què van
0: Sí.
1: destacar així amb les teves paraules?
0: Bueno, que sense els delegats no es poden fer aquestes donacions, que som una eina molt grossa, perquè nosaltres coneixem els pobles i fem, diguem, i fem el pont entre el poble i l'associació, i que això no es pot perdre. Sí. I van dir-ho. Jo fa molta gràcia haver trobat a la Núria i que la Núria em segueixi els passos, com ja ho has dit tu, ho has esmentat al principi. Jo no la deixaré, però bueno... Mm. I va ser motiu també per dues celebracions, que se celebrava els 60 anys de l'Associació de Donants de Sang de Barcelona i els 50 anys de l'Associació de Girona.
1: Mm. Vas anar-hi amb família o vas anar-hi sol amb aquesta gent de Girona?
0: No. La parella, vaig anar amb la parella, i la parella també estava amb un banc privilegiat.
1: Mm. I quan vau acabar...
0: Una mica de piscolabis, una mica de prec i preguntes, de bueno, no sé com dir-ho, ara no em surt. Mm. Però de
1: allò, de xerrameca, per allà,
0: xerrameca gent, i bueno, i gent, diguem-hi, els oficials, els grossos. I llavors va fer una actuació a la Tenor, ara tampoc me'n recordo. Va venir, també vam estar parlant amb ella, va fer tres actuacions molt maques. Mira que a mi no m'agrada l'òpera, però em va agradar Begònia. I llavors allà vam fer una mica de piscolabis, vam parlar amb ella i amb altres autoritats, i molt bé, molt emotiu, i em va agradar molt.
1: Vau quedar... Era el matí, això?
0: No, era a les 4 de la tarda.
1: Així com vau acabar, suposo que vau anar tornant, no?
0: Sí.
1: Que sortir de Barcelona no és fàcil, eh?
0: No. Però, bueno, s'ho mereixia, la cosa s'ho mereixia.
1: Això, molt content. Queden també les fotografies que ja t'hem vist, també.
0: Sí.
1: I això, no sé, també demanar-te com va anar aquesta primera donació de sang en què ja has començat a fer el relleu. Com et vas sentir?
0: Molt bé. Per part de la Núria, molta dedicació. A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb els de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar, i entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família, i una passada. Vam fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent, no...
1: Ja ho vam explicar, que és més complexa i que t'has d'esperar molta estona, no?
0: Sí, que el dia de la... que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. Jo ara poder no hauria de dir-ho, però jo ho vull remarcar, perquè volen ser autosuficients en plasma aquí a Catalunya, perquè el que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma, ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta, i principalment per fer medicaments. Allà també ho van remarcar molt. Que hem de ser autosuficients en plasma. Autosuficients en sang ja ho som. Ja ho som. No gaire allà, però bueno, quan es don plasma, que entren 1.000 bosses diàries al banc de sang, llavors hi ha sang per 6 o 7 dies.
1: Tot això, tot el relleu, i que doncs a mica en mica et vagis desconnectant, tot i que ja veiem que et costa, que encara estàs amb el radar posat, i amb... això, el fet de gastar menys temps amb això, et permet dedicar-lo a altres coses, anar amb bici o a cuidar els teus...
0: O cuidar els nens, ara que no tenen escola.
1: I que avui precisament estan aquí, ara riuen, perquè saben que parlem d'ells.
0: Sí, m'ha fet gràcia portar-los perquè veiessin com és la ràdio, i la Emma diu que vol ser periodista.
1: Ostres, Emma, hola. Ja t'ho has pensat bé, això? Com és que vols ser periodista?
2: No sé, m'agrada molt parlar.
1: Sí? I quina mena de periodisme t'agradaria fer? Alguna cosa? Hi ha gent que diu, mira, jo vull fer esportiu, jo vull parlar de la premsa del cor, no? Jo vull fer notícies de successos, com... Tu tens pensat que t'agradaria fer o no?
2: No, m'és igual.
1: No? O sigui, t'agrada el tema de parlar i de comunicar?
2: Sí.
1: Molt bé, tot i que ara et costa, perquè fa vergonya, no?, una mica...
2: Sí.
0: Però no s'ha de fer vergonya.
1: Mira, millor...
0: Ningú et veu.
1: És la primera vegada, també, que estàs davant d'un micròfon?
2: Sí.
1: Molt bé, que estudieu a Ripoll, o...?
2: A Ripoll.
1: A Ripoll? Molt bé. I tu, col·lega, no vols dir res?
3: Com... Bé.
1: Com et dius?
0: En Cesc és més d'esports.
1: Sí, veiem que porta la samarreta
0: del trial.
1: El trial de Santigosa.
0: Sí, però és un crac del hockey.
1: Sí?
2: Sí.
1: Molt bé.
0: No, jo no hauria de dir-ho perquè sóc l'avi, però realment una mica sí. Li agrada el hockey, no es perd cap partit i...
1: Clar, Ripoll, hi ha molta afició d'això,
0: Sí, sí, bueno, per això... Per això està... Que li va venir ben bé, que no sé d'on li va sortir l'afició del hockey, perquè l'avi, bicicleta. El pare, futbol sala. I el tiet també bicicleta o anar a córrer. I amb ell li va agradar pues, el hockey. I no es perd ni un entreno. Bueno, li dius que no vagi entreno i diu que no. Que ha d'anar entreno.
1: Molt bé, ja s'ha acabat la temporada per això? Ha acabat els partits ja?
3: Sí.
1: I com ha anat?
3: Bé.
1: Sí?
0: Digues que... Què m'has dit aquest matí? Has dit que havia set pitxitxi del torneig que va pitxitxi d'un torneig que va fer ara del que va marcar més.
1: Ah, sí? Quants en vas fer?
3: 7.
1: Déu-n'hi-do, no? Molt bé.
3: I el nostre porter també en va marcar un.
1: Ah, sí? Això deu ser molt estrany, no? Que un porter faci gols o què?
3: Sí.
1: Com va anar això?
3: Bueno, era un torneig que els porters podia sortir i marcar, i si marcaven comptava per 3.
1: Molt bé. El teu vaig veure una jugada, jo no hi entenc, però un jugador... Que feia com tocs, anava...
3: Ah, aixeca i pica, no?
1: Sí, però va picant, i la porta cap a un cantó cap a l'altre, el porter està despistat i li marca gol. No, Déu-n'hi-do, espectacular. Sí. Molt bé, doncs escolteu, moltíssimes gràcies.
0: De res.
1: Què, toca ara, piscina, portar-lo de la piscina o...?
0: No, ara toca anar a fer el dinar.
1: Doncs ajudareu o no una mica, si més no parar a taula?
2: Sí. Sí.
1: Molt bé.
0: I llavors, després de dinar... anem a buscar la flama. I ells corren de les pistes de tennis fins a Ripoll.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Molt bé. Doncs, escolta, hidrateu-vos, aigua,
2: Sí.
1: Que farà molta calor. Molt bé. Doncs ja quan us veiem córrer, ja sabrem qui sou, ja ens coneixem. Sí. Va, que vagi molt bé.
0: Vale.
1: Adéu-siau.
0: Merci amb vosaltres. Adéu.
2: Adéu.
1: I avui ens hem acostat a l'Ajuntament per parlar amb l'alcalde Ramon Roquer del Pla de Barris. Fa unes setmanes es van fer unes jornades per donar a conèixer què és el Pla de Barris i quins projectes hi ha a Sant Joan, a la sala de plens, i ara hem vist que es faran unes enquestes i hem volgut demanar-li el motiu d'aquestes enquestes. Bé, Ramon, hem vist aquesta notícia d'aquest estudi que estarà fent l'Ajuntament pel Pla de Barris. Primer comencem pel més bàsic, que potser molta gent no sap. Què és el Pla de Barris, exactament?
4: Bé, el Pla de Barris és una convocatòria que el Govern de la Generalitat va treure l'any passat, en què es va comprometre a treure 5 convocatòries per intentar incidir en aquells barris, viles, ciutats, que tenen un índex, en aquest sentit ens referim a una renta, per sota de la mitjana del país. A la primera convocatòria van ser 20 ciutats, barris, que van aconseguir aquesta subvenció, a la vegada generosa. En aquest cas estem parlant de ciutats molt grans, però que totes elles van aconseguir 25 milions per poder invertir, per tant incidir, transformar tots aquests espais i la societat d'aquests barris. En aquesta segona convocatòria, des de Sant Joan hem pensat que alguns pobles ja més petits, potser de dimensions diferents, com és el cas de Sant Joan de les Abadeses, ja podíem tenir opcions a presentar un projecte. Veurem si guanyador o no. És veritat que, com deia, hi haurà 5 convocatòries, per tant estem parlant de la segona. En tot cas, l'Ajuntament des de fa mesos que ve treballant per presentar un bon projecte en aquesta convocatòria de barris. En aquest cas, l'Ajuntament sí que pot aspirar a una subvenció important, fins a 12 milions i mig d'euros. Estem parlant de molts diners. I per tant també estem parlant d'un projecte no gens senzill ni de pensar ni de preparar, i en això estem immersos els últims mesos.
1: Ja es va fer una reunió fa uns dies informativa per la gent del poble, però a grans trets hi ha idees ja d'en què es gastarien aquests diners del pla de barris, és a dir, algunes idees, algunes propostes?
4: Sí, la veritat és que com que fa mesos que des de l'Ajuntament estem treballant, tenim avui ja un projecte molt madur. De fet, nosaltres ja vam fer la setmana passada una reunió informativa molt oberta a la ciutadania en general per explicar una mica en què consisteix aquest programa de barris. Val a dir que hi ha tres àmbits importants a treballar dins del propi projecte. Un és més les transformacions físiques, l'altre és la part més de medi ambient vinculada a la transició ecològica energètica, i un últim bloc seria la part més sociocomunitària. Aquí doncs també entraria cultura, també entraria esports. Estem parlant de tres àmbits, els tres s'han de treballar en profunditat, en els tres s'han d'incorporar actuacions a fer. És la suma d'aquests tres àmbits els que han de sumar doncs, allò que l'Ajuntament acabi decidint poder demanar. Per tant, l'Ajuntament hem d'incidir en cada un d'aquests àmbits, però també en cada un dels subgrups d'aquests àmbits. Per tant, ja el propi programa marca molt les línies de treball que tu has d'anar treballant i desgranant. Aquesta setmana estem fent més reunions, cada una d'elles més vinculada a un d'aquests àmbits, i seguim treballant i madurant aquest projecte. Esperem a mitjans de juliol tenir-lo doncs, a punt per poder-lo ja presentar al govern de la Generalitat perquè pugui ser valorat. Finalment crec que sortirà una resolució provisional ja cap a la tardor, per tant a l'octubre, segurament a final d'any l'Ajuntament ja sabria si és beneficiari o no d'aquesta segona convocatòria.
1: I en aquest procés es faran unes enquestes perquè, pel que hem entès, es necessita tenir unes dades més acurades de la població de Sant Joan, més enllà de les que ja hi ha públiques i oficials.
4: Sí, de fet, l'Ajuntament estableix el que se'n diu una àrea d'atenció especial, per tant no és tot el poble el que es podrà beneficiar d'aquest programa de barris si finalment doncs, tenim la subvenció, i és molt important que dins d'aquesta àrea d'atenció especial l'Ajuntament hem de treballar amb el que se'n diu l'índex socioeconòmic territorial. De fet, és un índex que per Sant Joan i per les dimensions de Sant Joan avui per avui no és precís del tot. Nosaltres tenim dades de l'INE, de l'INDESCAT, però no tenim unes dades reals d'aquest àmbit, d'aquesta àrea d'atenció especial del municipi, ni tampoc dades suficients que ens puguin fer puntuar bé en el propi projecte. Per tant, l'Ajuntament hem decidit, a través d'una empresa especialitzada, en aquest cas l'empresa es diu GESOP, i a partir doncs el 25 de juliol farà enquestes a peu de carrer. I
1: 25 de juny o de juliol?
4: Perdó, 25 de juny, per tant, en un parell de dies es posarà a treballar a peu de carrer equips professionals que demanaran tota una sèrie de preguntes a les persones per poder tenir una informació molt més real de les vivendes, de les famílies, i per tant, coses com el tant per cent de població ocupada o la gent que pot tenir doncs, una qualificació o una altra, o bé, joves doncs, en quins estudis estan, etcètera, etcètera. No? Són, de fet, moltes les preguntes que aquesta empresa doncs, té a punt per poder fer i treure'n d'aquí, com deia, unes dades molt més precises sobre la realitat social que tenim a Sant Joan i sobretot dintre d'aquesta àrea d'atenció especial.
1: Algú li pot fer por, això, d'haver de donar dades o de que algú li demani informació, perquè és important i com els tranquil·litzaria?
4: Bé, de fet, nosaltres hem enviat una carta a tota la ciutadania per explicar que tindrem doncs, aquestes persones fent aquestes enquestes. També doncs, ho hem comunicat a través dels canals habituals de comunicació, xarxes socials, també el grup de WhatsApp, i a través d'entrevistes com aquesta intentem arribar al màxim de població perquè tothom estigui tranquil, perquè tothom sàpiga quin tipus de treball serà, sobretot per què, quin és l'objectiu. També hem d'explicar que en cap cas es demanaran dades personals, ni molt menys dades bancàries o dades que puguin comprometre aquella persona, aquella família. En tot cas, sí que el que diem és que qualsevol dubte sobre persones que es dirigeixen a les llars és fer una gestió, una trucada a l'Ajuntament, sobretot per garantir que allò que aquelles persones i aquelles preguntes doncs, són les que realment es necessiten i són les que s'han de fer. Sí que és veritat que podria donar-se el cas que algunes persones no els hi hagi acabat d'arribar la informació, però bé, en tot cas esperem que hi hagin els mínims problemes. Si hem de reforçar la comunicació en els propers dies també ho farem. El més important és que aquestes enquestes puguin fer normalitat, que puguem recollir aquestes dades i que realment ens serveixin per al programa de barris.
1: Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
1: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau. És broma, demà no, dijous. Adéu-siau.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Comte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Comte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Comte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris, per tant jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres amb el Blau Mut ens tenim un agraïment mutu, i aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Comte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Comte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Comte Arnau gràcies a ells, i ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Comte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un lot frontal. L'itinerari serà sorpresa.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

0: Escolta, Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La base que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.